pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Montesa. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense picatetres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves creixer com un crepuscle.

sol matinero les torres dels serrats, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, que ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, amb panys a geosfera, una hora dins Angola, mitja hora a Filipines, modien els taxistes, ses veies peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

0: Apocalypse.
1: It's one more time.

0: I hem arribat a les 9, repassar amb els temes més destacats. Aquest matí de dimarts, el litre de benzina i el de gasoil ja frega o supera els 2 euros a la majoria de les benzineres de les Balears. El president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Illes, Joan Maians, avisa més que el preu continuarà augmentant aquesta setmana.
1: Cada comanda que faim es preu anar pujant des de pràcticament fa... Pràcticament més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat damunt el preu de nostre de compra i de venda a l'usuari final.
0: Aquesta situació ja afecta a les butxaques dels usuaris, però a més fa tema una nova escalada de preus. Precisament, l'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar l'IPC la dada d'inflació corresponent al mes d'agost a les Balears.
2: I segons aquesta dada, els preus han pujat al mes d'agost, si ho comparam amb el mes d'agost del 2025, un 4,4%. Aquesta és la dada d'inflació interanual que, com és habitual, cada mes d'enguany és més elevada que la nacional. La mitjana nacional de pujada de preus és d'un 4,3 i aquí és d'aquest 4,4%, que és una dècima més. Per cert, que també aquesta dada interanual creix en comparació amb el mes de juliol, quan se situava per davall del 4%.
0: I allò que també puja és el preu de l'habitatge. Precisament avui el ple del Parlament se centrarà en la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
2: El portaveu de Més per Mallorca defensa que es limita mitin les segones residències també als ciutadans de les Illes, diu Lluís Apesteguia, si és necessari.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
2: Mentre el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreres, assegura que no poden acceptar que els illencs no puguin comprar una segona residència.
4: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita. O no m'acap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
0: I continua la investigació per la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Songoleu de Palma.
2: La Policia Nacional cerca encara l'arma homicida. El sospitós de 18 anys està detingut en espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
0: I pocs dies després de l'inici del curs, marcat enguany pel darrer informe PISA, amb dades preocupants que situen les Balears a la cua en lectura i en matemàtiques, fa pocs minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí al catedràtic de la Facultat d'Educació de la UIB, Bernat Sureda, ha atribuït part del fracàs a la deixadesa de les famílies, també al model econòmic i social, que qualifica de desestructurat i a l'impacte del món digital.
5: Crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. Crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. Ara és una societat basada en un monocultiu, un bestiarisme, amb un tipus d'economia que també té conseqüències importants dins el món educatiu.
0: I aquí a les Illes, en les darreres hores, ha estat interceptada una altra embarcació amb persones migrants, amb un total de 12 persones d'origen magribí. Intentaven arribar a la costa de la colònia de Sant Jordi a Ses Salines.
2: En l'operatiu, activat a nit passades les 10, han intervengut la Guàrdia Civil, la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància i la Policia Local.
0: 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia. Passeu un bon dimarts.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
8: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetive.
9: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
10: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
10: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
11: Sempre i allà on sigui. Amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Molt bon dia, encetam un dematí més aquest estiuet aquí a Ràdio Pollença, aquest mes de setembre que encara estem, no hem començat la programació de tardor, hivern, un mes de setembre d'impàs i ja estem, és dia 15 de setembre, ja estem a l'equador d'aquest mes de setembre. Maria Jaume, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, vosaltres?
1: Aquí som.
0: Aquí som. Idò, aquí som, 15 de setembre.
2: Que podria ser perfectament 15 de juliol, perquè ahir va fer una calorada.
1: Sí.
2: El dematí s'està beníssim, però uf.
0: Se pot dormir un poc millor.
1: Sí, sí, és molt important.
0: Ja no ens fa falta l'aire com l'hem tingut durant tantes setmanes, però a veure, ahir va tornar a pujar.
1: Ahir a les 8 estàvem, jo es partia de Pollença, a les 8 de cap vespre estàvem a 27 graus.
0: A les 8.
2: Però que faci el que faci el mes de setembre, com a bon mallorquí, ja no nedau?
1: No, jo net.
0: Jo no tinc les mateixes ganes que...
1: Jo avui de matí...
2: Ja no la mateixa.
1: Jo avui de matí ja he anat.
0: Que fa més ganes en maig, que ara. Avui de matí ja he nedat.
1: Jo he anat a les 7, una cosa així. Quan m'aixec, el primer que faig és gap descalç, que pas un gitano, que si me van pas carrer, me vaig descalç, tenc 50 metres d'embarcadera, me vaig matir i surt, i ja, però... T'ho posa tot a puesto, això és bona.
2: Ah, i anem tots a viure ja en Jaume.
0: Està bé, això, per començar el dia.
1: Jo ho faig quasi sempre, és a dir, si ven, no, òbviament, però si ho faig, això m'ho posa tot a puesto, és a dir, t'aclareixes les idees, a part que és una bassa d'oli, perquè de matins és un vidre, no veus ni una ona, i això.
2: Ai, per això va tot el dia tan gelès.
0: Clar, ja comença tot a penjar. Però, ja que han començat xerrant d'utens, hem de dir que s'espera una notable baixada de temperatures i arriben dos tàlvets, aquestes vaguades que ara se parla, que provocaran fortes pluges i tempestes a Mallorca. Bé, comentarem
1: això
0: després.
1: Això que són per a l'Anna, Joan. Tal que ha dit tàlvets.
0: Tàlvets és la traducció de vaguada. Ara darrerament se xerra d'aquestes vaguades. Hauríem de fer qualque connexió en aquesta cifra, també que ens faci un especial. Bé, nosaltres tenim el nostre meteoròleg també, en Jaume, evidentment. Però, a veure, que ja s'ha confirmat. L'AMET ha confirmat el canvi de temps a partir de dimecres, a partir de demà. Temperatures que baixaran, precipitacions, tempestes... Bé, ja ho veurem. Ara després ho comentarem quan repassem la informació del temps. Què tenim avui, men?
2: Què tenim avui? Doncs dimarts, i el primer que farem a partir de les 10 és xerrar amb Àngela Font i en Sergio Chogavia, que són aquests dos joves pollencins que han de participar a la 48a edició dels World Skills. Aquesta competició té lloc a Xangai entre el 22 i 27 de setembre. Si mos heu seguit a Ràdio Pollença, no és el primer que xerrem amb ells, hem anat veient la seva evolució, però bé, això ja... dia 22 és ja, la setmana que ve, i abans de que parteixin volen saber com ho tenen, com duen un irvis, què han preparat.
0: S'han preparat moltíssim. És una prova molt dura, molt exigent. Ja va ser la de Balears, ja va ser la de Madrid, i sí, els hi va anar beníssim.
1: I això és a nivell internacional, a més.
0: Mundial. Sí, sí.
2: Això sí, record que en Àngela mos contava que, clar, Xangai, per exemple, en cuina, els ingredients i la cuina d'allà ho tenen difícil, però bé, l'experiència, com a mínim l'experiència, se l'enduran segur, després ja veurem. És complicat. No pots fer amb els ingredients de Xangai, no pots fer una sopa en mallorquina.
0: Sí.
2: Bé, veurem, després mos ho contaran, segur que serà ben interessant. I també en Sergi, que fa més temps que no el tenim, a veure com se prepara això amb jardineria.
0: Sí, perquè els jardins d'allà també són molt diferents d'aquí.
2: No són les mateixes plantes. Bé, i d'on ve ells, de 10 a 11. De 11 a 12 parlaran del club de lectura, ho farem amb, o de clubs de lectura, més ben dit, ho farem amb la regidora Joana Xemena i les responsables del clubs, que són la Cati Cifra i la Clara Fontanet. Després tenim l'actualitat en un migdia i a les 12:30 l'oasi musical de na Christian Taylor, que mentre faci calor, na Christian mos posa música. O cap vespre, petit ples, hi haurà en Bruno i a partir de les 5:30 xerrarà amb el grup Correm, que són el que han organitzat una xerrada aquest divendres amb en Joan Pere Carbonell, és un atleta d'ultradistància que mos ve a presentar el seu repte, un repte solidari que se diu 777. 7 maratons, 7 dies, 7 continents, ell explicarà com se prepara això, que també déu-n'hi-do. Les xerrades divendres a les 7 a la Fundació Roger Villalonga, però avui, aquí a la ràdio a les 5 i mitja, en farem un petit abans. I què més, Joana? Hi ha més cosetes o què al vespre?
0: Sí, però tenim pendent de confirmar, encara no mos han, volen parlar en clubs esportius, que estan pendent que mos confirmin si podran venir, qui podrà venir, i bé, ja vos ho contarem, o ja ho escoltareu a partir de les 6. I també aprofitant per dir que si teniu qualque club esportiu, qualque associació i estàu organitzant coses que voleu promocionar, doncs poseu en contacte amb nosaltres i estarem encantadíssims que passeu per un micròfon d'aquí de Ràdio Pollença. Ja ho sabeu, radio@ajpollenca.net, o bé podeu enviar un missatge en el nostre WhatsApp, que és el 687-72-11-93. Idò, ja són les 9 i 12 minuts, començam. I començam parlant de l'àrea de cultura, que ja ha anunciat que el mes d'octubre torna l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyà quan venia a l'esquadra, en la interpretació de Catalina Solivelles i l'adaptació teatral en versió lliure de Joan Iago.
2: Serà una nova oportunitat per gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena la memòria personal i col·lectiva evocada per la Xesca Ensenyà, un text adaptat amb sensibilitat i precisió, expliquen, converteix una experiència íntima en patrimoni compartit i fa emergir des de la paraula escènica una mirada femenina d'enorme valor literari, humà i territorial. Així mos defineixen, idò, quan venia l'esquadra, aquesta versió però teatral, que es podrà veure en tres funcions. La primera, dissabte 3 d'octubre, en un saló parroquial en Humoll, serà l'estrena. El 7 de maig, allà mateix, hi haurà una altra funció. I també el dilluns 12 d'octubre, en un club Pollença.

0: municipi. Així, s'emeten bons de compra finançats per l'Ajuntament de Pollença, compres 30 euros, en pagues 15 i posats a disposició de la ciutadania l'objectiu de poder-los emprar als establiments comercials locals adherits al programa.
1: I com vos explicàvem, els pollencins Sergi Ochogavia i en la modalitat de jardineria paisatgística i Àngela Font en la modalitat de cuina participaran en la 48a competició World Skills que tindrà lloc a Xangai entre el 22 i el 27 d'aquest mes de setembre.
2: Per això, després de mesos d'entrenaments, simulacres i assessorament especialitzat, aquests dies encara en la recta final de la preparació. Cal recordar que en Àngela Font va participar en un taller gastronòmic de sabors de l'abadia que es va celebrar aquest estiu a bord de l'Anxes La Gaviota, en un moll, juntament amb David Ribas de Terrae, amb unes propostes espectaculars en la tonyina com a protagonista. Bé, idò, avui seran aquí tots dos per explicar-nos en detalls com es preparen la World Skills.
1: Recordant que la setmana que ve celebra un nou Consell d'Àrea per debatre sobre les ordenances d'animals, neteja i platges. Important estar obert a tota la ciutadania.
0: Serà el proper dimarts, 22 de setembre, a les 7 de l'hora baixa, a la sala de plens de l'Ajuntament, que hi haurà aquesta nova edició del Consell d'Àrea convocada per l'Àrea de Serveis per EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions del Port de Pollença i la Cala de Sant Vicenç. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. També es tractaran qüestions com els abocaments, les llosques, els xiclets, el consum de tabac a les platges. També es debatrà sobre la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posa idònia, les embarcacions i els focs artificials.
1: El mes de setembre, sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències, enguany AFAMA ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Unes conferències que es varen encetar ahir dilluns són obertes a tothom i gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia.
2: Són un total de 3 conferències, com dèiem, ahir se va fer ja la primera, i bé, les properes són aquestes, dilluns, dia 21, dilluns que ve. El neuròleg Eduard Bargay Pizarro parlarà sobre l'envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. I el següent dilluns, el dia 28, serà el torn de l'educadora física Paula Bargay Pizarro, qui parlarà sobre el paper de l'exercici físic clau per la prevenció de la salut cerebral. Com dèiem, si hi voleu anar, heu de fer inscripció prèvia, és gratuït, però us heu d'apuntar i ho podeu fer, per exemple, al mòbil 629 61 11 73.
1: I a més, AFAMA organitza aquest diumenge 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc al claustre de Sant Domingo.
0: La cursa és de 7 quilòmetres i també es farà un trofeu especial, el cronoescalada, entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres. A més, hi haurà curses escolars en distància adaptada amb sortida a les 9 hores i participació gratuïta. Les inscripcions es poden fer a elitechip.net. La jornada comptarà també amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música al jardí del claustre.
1: I el Rotary Club Pollença organitza una conferència sobre les vivències del doctor Jaume Francesc Mulet.
2: Sí, el Club Rotari ha organitzat per aquest dijous una xerrada que se farà a les 8 de l'hora baixa a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet. Ell és cirurgià pediàtric i compartirà les seves experiències al Senegal. De fet, ho ha titulat així, les meves vivències al Senegal, i se farà un saló d'actes del Real Club Nàutic del Port de Pollença. L'entrada serà gratuïta.
1: Demà, dimecres, dia 16, és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos.
0: Així es recordem que han ampliat el període d'inscripció que acabava originàriament divendres passat dia 11, s'ha postergat fins demà dimecres dia 16, i es tracta aquesta carrera d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració pròpia, creatius i de quilòmetre zero. La concentració serà a les 9:30 al mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera a les 11 al carrer de Joaquim Mir fins a arribar al carrer Molins. Hi haurà premis per als autos més originals, el més ràpid i el més brutalment local.

0: Perdó, l'entrega serà a les 12:30 a Cala Molins, amb els xerminies horats i batollens. El termini per apuntar, com dèiem, és demà dimecres, dia 16.
1: I ja tenim un programa complet de la Cala Brutal local d'aquest dissabte.
2: Sí que inclou precisament aquesta cursa, la Brutal Autos, però inclou moltes més coses, per grans i per petits. Mireu, per exemple, a partir del migdia, de 12 a 2, hi ha taller de collage i segells de producte i imatges locals. Això ho faran Cat de Fibló i Flecky Art. A les 12:30 se lliuren els premis de la Brutal Autos amb l'animació dels Xeremies Horats. A la 1 s'inaugura oficialment aquesta cala brutal local, també hi haurà animació de batollensa i per tant, idò, durant tota la resta de la jornada, recordant, tenim tasts de cervesa artesana, tasts de vins i bé, i les tapes del producte local, de les que també hi haurà concurs, es podrà votar i així participar també en un sorteig de productes locals. A les 2 del migdia actuen Tramuntana Gypsy. Al capvespre, amb més activitat per a petits, hi ha un taller de cotxes amb propulsió per globus, a càrrec de Little Lemons. De 5 a 7 un altre taller, en aquest cas de cotxes fets en cartrons i materials reciclats, això és de Cat de Fibló i Flecky Art. I després molta música. A les 6 actuen Truc, a les 8 Glassford Reggae Band, a les 10 After Sands. Atenció que tenim focs artificials a Sant Vicenç aquest dissabte a partir de les 11:30, ja que no n'hi va poder veïdar durant les festes, se fan aquest dissabte. I quan s'acabin encara continuarem a partir de les 12 de la mitjanit amb els DJs mesclats.
1: I passam a la informació esportiva. Tenim moltes curses les properes setmanes al nostre municipi, com per exemple el Pollença Running Fest, que ja serà la setmana que ve, dissabte, dia 26 de setembre.
0: Així és, el 26 de setembre arriba per fi Pollença Running Fest al Port de Pollença, aquesta cursa popular de 10 quilòmetres i de 5 quilòmetres, la versió popular i la versió d'èlit amb campionat de Balears. Les inscripcions les podeu fer a eliteship.net. Per cert, també hi ha una gran festa just després de la Running Fest, a partir de les 9:30 a la plaça de Miquel Capllonc en esport, amb el DJs Joel Sales i Cristian Mir i el grup Red Bellies.
1: I dia 3 d'octubre se celebrarà la desena edició de la Mer Mallorca 5000 Sky Running, que és una cursa per muntanya que enguany a més formarà part del campionat de Balears d'ultradistància.
2: Si la cursa les organitzen el Club Matinant per Somiar i la secció de muntanya de Pollença, juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme. Compten diferents modalitats i recorrerà algun dels cims i paratges més emblemàtics de la Serra de Tramuntana. De fet, hi ha diferents proves. La prova d'ultradistància serà campionat de Balears. Es tracta d'una cursa de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell. I després hi ha la Mallorca 1.000. Són 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. Les inscripcions es poden fer a eliteship.net i recordant que hi ha l'opció també de participar en la cursa llarga, la grossa de 65 quilòmetres, amb la modalitat per relleus.
1: I com vos explicàvem, el grup Correm organitza per aquest divendres una xerrada a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell.
0: 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777 és el títol d'aquesta xerrada que es farà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. 7 continents, 7 maratons, 7 dies consecutius és aquest repte que Joan Pere Carbonell fa com una gesta física extraordinari i que té el motor més poderós de tots. Està dedicat a la seva filla. L'entrada és totalment gratuïta, però qualsevol donació que vulgueu fer serà molt ben rebuda per ajudar en aquesta causa. Podeu fer la vostra aportació el dia de l'acte o directament a través del QR que trobareu a les xarxes.
1: I el Club Esportiu Pollença Freestyle ha estat present a la Copa Internacional Quixote World Cup a Ciutat Real. Els patinadors han competit a nivell internacional amb grans resultats, demostrant una vegada més el seu esforç, constància i ganes de superació.
2: I hem de destacar altres patinadors, patinadores. Per una banda, Ariadna Jané va aconseguir quedar vuitena en la modalitat de clàssic i setena en bàtel. Nelbert Jané va ser setè en clàssic i tretzè en bàtel. I també donar l'enhorabona a Noah Kling, que tot i que no va aconseguir medalles, va aconseguir una nova experiència internacional i una molt bona actuació. El seu grup era molt nombrós i hi havia les millors del món.
1: Club de bàsquet Colònia Pollença té jornada de portes obertes per als infants nascuts els anys 2019 i 2020 que vulguin provar aquest esport, el bàsquet.
0: Tant si han jugat com si encara no han tingut contacte amb aquest esport, poden apropar-se al club, conèixer el funcionament dels entrenaments i gaudir de l'experiència dins una pista. Com han dit, va adreçat a nins i nines nascuts entre 2019 i 2020 i es tracta d'entrenaments adaptats als més petits i per fer-ho a dins un espai per aprendre a divertir-se i a créixer a través de l'esport. Les famílies interessades poden posar-se en contacte amb el club per saber com participar en una sessió de prova.
1: I recordem que el Real Club Nàutic del Port de Pollença un any més organitza el Trofeu Colònia d'Optimist.
2: I ho podeu apuntar al calendari perquè ja s'acosta els dies 26 i 27 de setembre, és a dir, la setmana que ve, una cita idò per la classe Optimist D amb la col·laboració de Colònia Caixa Pollença que es reunirà a les joves promeses de la vela.
1: I d'arribar a les 9 i 25 minuts, avui no entrava cap notícia que parli del nostre municipi i la premsa escrita, per tant ja anàvem a fer un repàs a les portades digitals d'aquest dimarts 15 de setembre.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Anem amb la portada digital del Diari de Mallorca. Ara mateix ens ha donat un titular sobre comerç. Diu: l'emblemàtica merceria La Veneciana troba relleu als seus 88 anys d'història a Palma. El més segur és que li donin un impuls més, expliquen. El 30 de setembre serà el darrer dia que Pere Arbona despatxarà l'establiment familiar. Diu: el canvi és per a millor, per a un negoci i per jo també. Lloga una casa de camp per 1.600 euros a Llucmajor amb una controvertida condició, sense possibilitat d'empadronar-se. La llei de bases de règim local determina que els ciutadans han d'inscriure's en un padró de municipi a on resideixen, una normativa que prevaleix damunt qualsevol prohibició imposada pels propietaris. 2 anys de presó per obligar la seva parella a dur la hijab a Mallorca. Li diu: tens sort de ser a Espanya, si fóssim al Marroc ja t'hauria matat. L'Audiència de Palma condemna un home per maltractar de forma habitual a la seva companya sentimental, a la que va prohibir que estudiés i li va amenaçar de mort. La fiscalia sol·licitava en un principi penes que sumaven 30 anys de presó per l'acusat. Crim a Songoleu. Li va pegar amb el cap i amb un segon li va clavar el guinevot recte al pit. Varis joves que coneixien els dos implicants diuen que la víctima no se ficava en ningú. Diuen: Odaifa era molt tranquil. La regularització d'immigrants saneja la contratació il·legal a la construcció de Mallorca. Comissions Obreres i UGT destaquen la reducció dels estrangers que s'ofereixen per treballar en negre a les obres. La patronal subratlla l'augment de la demanda de formació vinculada als immigrants regularitzats. Veïns afectats per lloguers turístics il·legals de Paco Garrido s'uneixen per lluitar davant la inoperància del Consell. I Cort desmantella la Tirolina i els llocs per berenar del Bosc de Bellver després d'anys de protestes entre veïns. Cort desmunta el polèmic Parc d'Aventures situat a l'accés del carrer Polvorí després de les reiterades denúncies per renou i molèsties. La CNMC autoritza l'operació de concentració de Mallorquer, la gestora de la terminal de jets de Palma, a United Aviation Service. L'empresa familiar mallorquina l'ha comprat el grup empresarial en presència en 22 aeroports nacionals i que pertany al grup Stellar.

sa mare al digital de l'Ara Balears, cansat amb aquesta notícia. Els arquitectes avisen i alerten que la llei del litoral de Provença perpetuarà il·legalitats urbanístiques. Per la mare d'educació, parets sense acabar i una aula dividida en mobles. Així inaugura el 03 una escoleta concertada de Palma. I educació planteja reduir la càrrega lectiva dels docents de la concertada per equiparar-la amb la pública. El docent de Garbaleà es podrien reclamar fins a 1.240 euros anuals per les pagues dobles. En política, el PP es nega a limitar la compra de segones residències als balears. No és creïble que més els hi doni suport, asseguren. I joves de Sant Roc estrenen a Cine Ciutat, el documental que han fet sobre el seu barri. Artarren des que no podria ser d'altra manera Enric Mas després de guanyar la Vuelta a Espanya. La Nora de la Paca reconeix haver introduït 5 quilos de cocaïna a Son Banya. I el conseller d'Educació, Antonio Vera, si Palma no redistribueix l'alumnat vulnerable, segura, deu ser perquè no les escoles no ho volen fer. Les escoles rurals que combaten l'analfabetisme. Aquest interessant article signat per Antoni Gené Torres parla de l'analfabetisme rural a Mallorca durant abans de la guerra. I passam a planes internacionals. Rússia i Ucraïna acorden no tancar les infraestructures energètiques, segons Trump. I perquè hi ha una allau d'alertes per la intel·ligència artificial, asseguren, aquest és un article assignat per Agustí Sala, que diu això, perquè hi ha una alerta, una allau d'alertes actual sobre la intel·ligència artificial a les darreres setmanes.

0: I acabem fent un repàs a la portada digital del diari Última Hora, que parla del conflicte a l'Orient Mitjà. El preu dels carburants es dispara i tindrà conseqüències a les Balears. Tot pujarà. Les tensions a l'Orient Mitjà estan motivant que el cost del dièsel i la benzina fregui el 2 euros al litre, cosa que ha donat una, que ha motivat, perdó, una reducció de consum a les illes. Veure el barril de Brent per damunt dels 107 dòlars és alarmant. Fa por. Són declaracions de Pau Montserrat, és membre del CES, professor de la UIB i economista. L'IPC es dispara a l'agost el 4,3% per carburants i combustibles, que pugen un 21,3%. Altres titulars de l'última hora: condemnat un lampista per robar un anell de gairebé 4.000 euros mentre reparava una caldera a Andratx. Gairebé la meitat dels vols de l'aeroport de Palma van sortir en retard aquest estiu. I diverses notícies referents a l'intel·ligència artificial: es mou entre dubtes i grans inversions. Entrevista al diari Última Hora a Xavier Verona, que és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears, i diu que el problema és que si la IA la fixam un objectiu, no sabem com ho assolirà. Son Llatze és el primer hospital balear a incorporar una intel·ligència artificial pionera en el diagnòstic de malalties de la sang. I també, referent en aquesta temàtica, el diari Última Hora entrevista a Isaac Marcet, és autor de El poder oculto de la IA. Diu: si no se regula, haurem de deixar d'utilitzar chatbots. L'escriptor documenta com aquests sistemes digitals cerquen perpetuar-se, inclús haguem provocat casos de psicosis entre milers d'usuaris. De part forana, Llum Major, els veïnats de l'Arenal reclamen recuperar el bus directe Son Llatze. Ens estan amargant l'existència, diuen. Pantalles i comprensió lectora, es pot aprovar un examen d'història veient vídeos i pel·lícules. Una nova app per combatre l'addicció del mòbil: si prohibeixes un mitjà, el converteixes en un desig. Balears destinarà el 19,9% dels fons de l'impost de turisme sostenible a pal·liar els problemes de l'aigua. Open Cosmos és l'empresa del mallorquí Rafael Jordà, que aconsegueix un finançament rècord de 300 milions. El Rentacar creuen que la limitació de cotxes a l'illa reduirà un 20% la flota. Tribunals accepta 2 anys de presó per maltractar el seu ex. Tens sort d'estar a Espanya. Si estiguéssim al Marroc ja t'hauria matat. També en clau de successos, la policia pentina la zona de Son Gonleu per localitzar un ganivet de l'apunyalament mortal. A Palma, el barri de Son Roque, protagonista d'un documental dirigit pels joves. Inca exigeix l'arranjament dels danys que va provocar el cap de Fibló del 2024 a l'estació de Busos. Intercepten 12 migrants d'una pastera a la colònia de Sant Jordi. Pedro Sánchez espera que la situació a Ceuta estigui estabilitzada a final d'any. Expulsen un militar espanyol d'una base de l'OTAN per la relació amb una suposada espia russa. Per què Mèxic investiga com a feminicidi el crim de l'espanyola Claudia Tacoronte? El crim s'investiga inicialment com a femicidi, tot i que correspon a les autoritats determinar si van existir raons de gènere o si el cas manté aquesta classificació. La nora de la PAC admet a l'audiència la seva implicació en una partida de 5 quilos de cocaïna. Robatari al mercat de Santa Ponça. Entrevista al diari Última Hora a Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana de l'UIB, que adverteix que tenim la percepció de que la nostra illa ha deixat de pertanèixer als mallorquins. Diu: els mallorquins són desplaçats i expropiats del nostre territori. Seguim repassant titulars del diari Última Hora. El portaveu del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha expressat aquest dilluns les reserves del seu grup a possibles polítiques restrictives a Balears a l'empar de la Affordable Housing. Diu, nom cap al cap que un mallorquí no pugui comprar-se una segona residència a un altre municipi. La proposta del nou marc europeu s'exceja al Parlament i més reactivarà la llei que la dreta va rebutjar a tramitar el passat mes de febrer. El Museu de Mallorca acull la primera exposició pòstuma de Fabrizio Plessi. I acabem fent un repàs als titulars esportius del diari Última Hora. Kirguististan, el país de les muntanyes on dos mallorquins barallen per la Lliga. Ángel Sánchez i Munir lluiten a 6.000 quilòmetres de Mallorca per el títol en un dels campionats més exòtics a l'Àsia Central. I quant diners en premis ha guanyat Enric Mas en la Vuelta? És el titular que fa el diari Última Hora. Diu, computant la general, la seva victòria d'etapa els seus 13 dies com a líder a les seves posicions al carrera, el d'Artà ha generat 176.000 euros. I per acabar, el diari Última Hora parla del nou Somoix que estrena il·luminació LED i sistema de so. I d'arribar a les 9:37 minuts, ara ja tot seguit, repassam la informació del temps.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: I de com vos avançàvem a l'inici del programa d'avui, s'espera un canvi de temps. Dos talves provocaran pluges fortes i tempestes a Mallorca. S'espera una baixada notable de les temperatures. Anem a veure Mallorca aquest dimarts. Avui viurem una jornada de temps estable, encara altes temperatures abans de que arribi un canvi previst per demà dimecres 16 de setembre, a conseqüència, com dèiem, de l'aproximació d'un talba que donarà lloc a pluges fortes i tempestes. La delegada i portaveu de l'AMT Balears, Maria José Guerrero, informa que no serà l'única que arribarà aquesta setmana, ja que està previst que ho faci una altra. Ho tens a Mallorca, però avui està marcat per cels ennivolats, intervals de nívols alts, temperatures que encara pujaran, seran més elevades del que correspon en aquesta època de l'any. Recordem, aquesta època de l'any haurien de ser de 28 graus centígrads. El vent bufarà en general fluix d'oest i sud-oest amb brises costaneres. I dimecres s'anirà aproximant aquest talba que donarà lloc a cel poc anivolats, augmentat al capvespre, intervals en xafets ocasionals en el sud de Mallorca, que ja podrien ser localment forts i anar acompanyats de tempesta i calabruix. Les temperatures demà encara es mantenen en poc canvis, baixaran un poc les diurnes, el vent serà fluix de component oest. I anem a veure dijous 17 d'agost, ja estarà aquest talbec damunt les Illes Balears, s'esperen intervals en xafets ocasionals acompanyat de tempesta, amb probabilitat de que siguin fortes. Les temperatures nocturnes semblants no baixaran dels 17-22, però sí que baixaran les diurnes, que les tindrem entre 24 i 28 graus, per la qual cosa a gran part de Mallorca estaran ja a lo que correspon a aquesta època de l'any. Però, com dèiem, des de l'AMET avancen que divendres arribarà un nou talba que provocarà una situació similar a la que tindrem dijous. L'AMET indica que hi haurà cels ennivolats, ruixats acompanyats de tempesta, probabilitat que siguin localment forts. Les temperatures tornaran a baixar lleugerament i el vent serà fluix variable. Cap de setmana, de cara a dissabte, s'avança que torni l'estabilitat a Mallorca. No se descarta algun xafec poc significatiu, i bé, des de l'AMET assenyalen que tot apunta que encara les precipitacions no seran molt presents o cap de setmana, i les temperatures els atendrem al voltant de 29 graus centígrads. Bé, aquí a Pollença, realment la precipitació se mos anuncia per divendres. Sí que avui tenim màximes de 34 graus, demà la màxima la tenim a 31 i davallarem a 29 graus de temperatura màxima dijous i divendres. Sí que per ara dijous tenim alertes activades per fenòmens costaners, vent de nord i nord-est de força 6 amb ones de 2 metres. Això és per dijous, ja ho anirem actualitzant. I anem a veure quines dades tenim ara mateix. El termòmetre de l'estació de Calvari en aquesta hora marca 24,6 graus i que la temperatura mínima està més baixa. A les 6 i mitja del dematí s'enregistrava en el Calvari de 9,8 graus. Ara el vent està entrant de direcció nord-oest, mestral, 3,2 km per hora l'intensitat. Sí que ha de ballar molt l'humitat, està a un 38%, i el baròmetre 1021 hectopascals. En un moll, la temperatura és pràcticament igual que aquí, 24,5 graus, el vent està bufant a una port de Pollença, la direcció és de Xaloc, sud-est, ara mateix a 4,3 km per hora, l'humitat a 62,9%, també ha davallat en relació amb els darrers dies, i la pressió atmosfèrica, 1.019,8 hectopascals. I per acabar, feim una ullada de la situació marítima, la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per avui dimarts 15 de setembre en el tram de Formentor a Cap de Pere. Ens anuncien un vent de component oest de força 2 a 4, passant a nord a tramuntana durant l'hora baixa. L'estat de la mà, marejol, amb possibilitat de maró al capvespre. No hi ha cap avís vigent en aquesta zona. I de són les 9:43.

0: Sintonia de misteri, Maria...
1: Però sense misteri.
0: Sense misteri.
1: Sintonia de misteri, no tenim misteri. No tenim en Bruno, però si tinguéssim en Bruno tampoc tindria un misteri, perquè no sé si vos n'heu adonat, però tenim un repescat, un col·laborador.
0: Mm?
1: Tornem a tenir les col·laboracions d'en Felip Cerdà, un pic per setmana, espero que vagi donant això, perquè no ho han fet formal. El Felip, quedam així, si molt sents. Cada setmana, cada dimarts, estaria bé.
0: El dimarts molt va molt bé, eh?
1: Genial. Sí, ho poden fer així. I d'en Felip Cerdà mos està enviant cada setmana les seves corolles, les seves dèries, allò que li passa a poc a poc, una cançoneta, i bé, ja sabeu com funciona en Felip. No se pot definir i és imprevisible. I de, mireu, avui en Felip mos diu que si no heu berenat i voleu un bon consell per les propietats vitamíniques que té, idò, consumiu fruita del temps. Vinga, un consell d'avui. Avui mos dono un consell, que mengeu fruita del temps. L'estació de l'estiu és quan l'arbre fruiter està més actiu i val la pena aprofitar, mos diu. Això sí, important tenir present una dita seva. Diu, fruita madura, poc temps dura, llevat si fas confitura.
0: Ah.
1: Perquè en Felip no només pensa molt, sinó que només ho fa rimant, ja ho sabeu. Aquesta, Felip, no sé si l'haig d'entendre. L'atzant busto li fa recordar, si no vols tenir un susto, no abusis de fruita, que és l'atzant.
2: Sí, això és, aquest també és un
0: joc
2: clàssic.
0: Joc de paraules, no?
2: Joc de paraules, molt ben fet.
1: I bé, i en Felip mos demana una cançó que posaran després, que és el Tutti Frutti, que l'interpreta, com no, en Elvis. En Felip és un gran fan de Elvis, és el seu ídol, i sempre que pot, en Felip, mos poses qualcuna, mos coles en Elvis per allà, que te treu les castanyes del foc, que expliques, i a més avui ve perfecte. És un tema que sentirem més tard, però abans el sentirem a ell, en Felip. Diu que no és influencer i que, per tant, espera que la recomanació de consumir fruita que mos dona avui no repercuteixi i no faci pujar el seu preu, que li seria greu. Ja, bé, tot està allà, és igual. Espera que no pugi més. Felip Cerdà, i aquesta és la seva recomanació de fruita d'avui.
3: Fruita d'estiu. Com diu el refranyer, a l'estiu tot el que viu, o també cada cosa al seu temps, i per maig cireres. El juny per Sant Joan, el percots, i per Sant Pere, en revolta la figuera. Després és un naturà, melicotons, peres, prunes, raïm, melons i síndries, segons el botànic, són una verdura. Creixen com planta herbàcia i no un arbre. Quina beneitura amb aquesta mena de verdura, ja en diràs com pot caure una coca. En canvi, la tomàtica també està classificada com fruita. De la molta varietat de prunes, n'hi ha unes que són molt cercades. Són les de frare llarg i les de frare roig. Sempre he tingut curiositat per saber d'on li ve aquest nom. He fet una investigació llarg. Era un frare que tenia el nas llarg. I roig, un altre que tenia el pèl roig. És la meva opinió. No ho tragueu en una tertúlia de cafè. La discussió està assegurada. En l'estiu és quan l'arbre fruiter està més actiu i entre ells tenen un pacte de no agressió. De manera escalonada, el fruit arriba a la seva maduració. Està a punt per consumir. Així ho diu una dita meva. Fruita madura pot tenir dura, llevar que facis confitura. Al setembre també molt fruitós, però d'alfabètic, ametlles, atzaroles, caquis, codons, figues de moro, gíngols, magranes, nesples, cerves... La malla és la reina del fruit sec, estrella del gató i del gelat. Els gíngols, recordo que quan era nin, eren com menjar llepolies. Anar a robar gíngols, petita mal i feta, d'aquells meravellosos anys. Altres fruites no he anomenat, les que venen de països tropicals. Kiwi, mango, litxis, papaya, pinya, xirimoia... Cansat de patir nit tropicals, les tenc avorrides. L'Antic Testament, que és com un llibre obert, ens explica l'inici de la vida. A l'ho vist, Adán i Eva vivien en un paradís. Adán era molt enamoradís i se va fer el topadís a l'Eva. I li diu, o jo he vist ja poc o és la dona més guapa del món. Ai, Adán, és molt galant. Mai m'havien dit paraules tan precioses. Quedaren per menjar junts i celebrar que s'havien conegut. Al paradís no hi faltava de res, però en dos eren de dieta vegana. Ella li diu, jo puc dur una poma per fer-la al forn i de lladura en plàtan. De Canàries, que va, collita pròpia. El que penja, em mira les cames. i varen fer el que és més vell que pastat, berenar. Després l'altre, la cosa va funcionar. 9 mesos més tard, nasqué el primogènit. Havien pensat posar-li de nom Joaquín, però finalment li varen posar Caín. Un any més tard, nasqué el germà. Volien una nina i havien acordat posar-li Bel. Van afegir l'A d'Adán davant i queda Abel. Si bé per dormir-lo, cantaven Single Bell, Single Bell. Un dia van tastar fruita prohibida de l'arbre del bé i del mal, aquell que el seu fruit no és figa ni raïm. La dolça vida se va acabar. Se van haver de guanyar el pa a la suor del front. Del que he contat, res és veritat o mentida, tot és segons l'humor en què se mira. Conclusió, han de consumir producte local, quilòmetre zero. Just collida de l'arbre conserva tot el sabor i propietat vitamíniques. Paradeta de fruita, diumenges en el mercat, la nostra a cor cuita del temps sempre he cercat. Felip Cerdà.
4: I got a gal named Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west. She's a gal that I love best. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop,

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: I doncs, vinga, Felip, continua enviant aquestes rimes, totes aquestes cosetes que mos fas, que mos animes de ben de matí. Moltíssimes gràcies, com sempre. Ara mos anem a repassar l'agenda d'aquesta setmana. I començam recordant que continua el cicle de música al carrer. Són actuacions a partir de les 8. Demà dimecres hi haurà Manteca a la plaça Major i en un moll, en el carrer Ponent, Rano, Paula i Marce. Divendres, Gaia i Errada a l'Ajuntament.
1: I més coses, recordam informacions per a que sou socis de la tercera edat de Colònia, que teniu una agenda ben plena. Mirau, hi ha aquest de setmana, cada dom, els dies 16, 17 i 18 d'octubre. Hi ha una excursió a Marineland de Calvià, també, que ve seguida d'un dinar amb bufet, beguda, sorteig i ball, i això és dia 5 d'octubre. Hi ha, a més, un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre amb un recorregut per les Ries Baixes i el Canyón del Río Sil. El viatge té un preu de 675 euros, inclou tot, vols, trasllat, allotjament, pensió completa, excursions i visites guiades. Si voleu més informació de tot això, i d'acostar-vos a la tercera edat de Colònia. I una altra cosa que hi hem d'afegir, que encara no la tenim a l'agenda, però que és important. Dia 22 de setembre, i això ja és la setmana que ve, hi ha la festa de les Penades, o berenar de les Penades, que ells diuen que hi ha vespre de Penades. Ho fan de 6 a 9, i de 9 a l'oficina ho podeu fer avui, demà, passat demà i dia de 8, entre les 6 i les 8 cerqueu vostres tiquets i presenteu carnet de soci.
2: I la quinta de 67, la que està formada pels nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor, serà el dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant fins dia 28 de setembre. El preu és de 35 euros i si voleu més informació podeu telefonar al telèfon 621-143-854.
0: La setmana que ve, a campanya de donació de sang, dia 28, en el local de l'Associació de Veïns d'Humoll, al carrer Mestral número 15, al capvespre, podeu demanar cita a donasang.org.
1: Fa una estona a vos ho deia, MAFAM ha organitzat un cicle de conferències per aquest mes de setembre. Se fan els dilluns a la Fundació Roger Villalonga a les 6 i mitja. Ahir va a la primera, n'hi ha dilluns que ve i també el darrer dilluns d'aquest mes. La setmana que ve és sobre envelliment i salut cerebral, a càrrec del neuròleg, i l'altra és el paper de l'exercici físic en la prevenció de la salut cerebral, a càrrec d'una educadora física. I vos ho deia ja perquè cal inscriure's prèviament i ho podeu fer al 629-61-11-73.
2: I passant ja a l'agenda dia per dia, dijous 17 al Rotary Club Pollens, com ja vos hem dit també fa una estona, t'organitza aquesta conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Molet Ferragut, cirurgià pediàtric. Du per títol Les meves vivències al Senegal. Serà a les 8 al Real Club Nàutic del Port de Pollens.
0: I divendres es presenta el llibre El labio del payaso, en Jesús Torres Beato. L'autor presentarà l'acte Christian Taylor a partir de les 7:30 a Can Llobera. I ja sabeu que avui aquí a les 12:30 tenim una entrevista que en Christian li farà a l'autor.
1: Més coses per aquest divendres, perquè hi ha la conferència a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell, que xerrarà sobre el seu repte solidari 777, 7 maratons, 7 dies i 7 continents. Això ho organitza el grup Corram i és divendres a les 7 del capvespre a la Fundació Roger Villalonga.
2: I anem per aquest dissabte de nou, és el segon concert del Festival Mahler, se va iniciar dia 12, passat dissabte, i aquest dia dissabte de nou, Festival Mahler fa el Mahler íntim, Mahler Alma Brands, el biopic al voltant de la vida de Gustav Mahler, amb destacades joves instrumentistes europees com la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí García. Serà a les 8 al claustre.
0: I aquest dissabte hi ha la Cala Brutal, local. Tenim ja un programa de les propostes que començaran a les 9:30 amb aquesta concentració del Brutal Autos, en un mirador de Cala Barques, a les 10, Vespes i 580. A les 11 començarà aquesta segona cursa, segona edició de la Brutal Autos. Començarà en el carrer Mestre Paco, acabant en el carrer Molins. Hi ha taller de collage i segells de producte i material formatges local entre les 12 i les 2. A les 12 i mitja s'adonarà un lliurament de premis de la Brutal Autos amb butxeramies orats. I a la 1 s'inaugura la cala Brutal Local amb batollança. Començarà aquest tast de cervesa artesana, vins i tapes de producte local. Hi haurà diverses actuacions. A les 2 Tramuntana Gixi, actuarà a les 6 Truc, a les 8 Glass for Reggae Band, a les 10 de vespre After Suns i a les 12 després de focs artificials DJs mesclats. També han de dir que el cap vespre es farà un taller de cotxes amb propulsió per globus a càrrec de Little Lemon i també un taller de cotxes en cartons i materials reciclats a càrrec de Cap de Fibló i Flecky Art.
1: I més coses. Penseu també que tenim moltes exposicions per veure, per exemple, en el Jardí Joan Marc, guanyadors del certamen Serra Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglesi del Convent Anna Turetza, d'Alban Afonso, en un museu a la recerca de Bocoris, en el Club Pollença, l'exposició dedicada a Xesqui Ensenyat, i a Can Llobera, aquest cartell de les eleccions del simulacre de la patrona.
0: I de res, mos ha sobrat avui gairebé un minutet. Aquesta agenda que podeu consultar si entrau a www.radiopollença.net.

0: No, la
1: meva
0: no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
3: Josca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
6: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
7: ID3 Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bon dia. La inflació es torna a disparar a les Balears. Els preus a les illes s'han encarit un 4,4% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades que ha fet públiques avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa balear, a més, se situa una dècima per sobre de la mitjana del conjunt d'Espanya, on l'IPC intranual s'ha fixat en el 4,3%. Si mirem el detall d'aquesta cistella de la compra, el que més s'ha encarit a les illes ha estat precisament el motor de la nostra economia durant la temporada alta.
9: El servei de restauració i l'allotjament s'han disparat un 8,2% en un any i també pugen força el transport un 5,3% i les despeses associades a l'habitatge com l'aigua, l'electricitat i el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc donen treva i registren un augment del 3,2%. Pràcticament tots els sectors pugen aquest agost, a excepció de la roba i el calçat, que baixen lleugerament d'un 0,2% gràcies a les rebaixes d'estiu. Per altra banda, la inflació subjacent, que no inclou els aliments no elaborats ni els productes energètics, ha donat un petit respir a l'àmbit estatal en disminuir una dècima fins al 2,9%.
8: A les benzineres, el litre de benzina i el del gasoil ja frega o supera els 2 euros a la majoria de les estacions de servei de les Balears. El president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Illes, Joan Mayans, avisa, a més, que el preu continuarà augmentant aquesta setmana.
10: Cada comanda que faim es preu anar pujant des de pràcticament fa més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat amb un despreu de nostre de compra i de venda a l'usuari final.
8: I a les benzineres els conductors diuen això.
11: Nota bastant, però bueno, com avui, a dia d'avui puja tot, pues no queda un altre remei que, bueno, acceptar-ho i, bueno, així, està, així són les coses.
12: Abans 50 euros, pues ja anaves el depòsit, si eren 50 euros te queda, no arribes 3/4. O sigui que hem de comprar una bicicleta. Hem de comprar una bicicleta perquè si no, no sortim.
8: Aquest increment de la inflació deriva del conflicte a l'Orient Mitjà. En aquest sentit, l'Iran tanca la porta a qualsevol negociació amb els Estats Units si no es compleixen, diu, les seves condicions. Teheran respon així a la darrera oferta de Donald Trump, qui s'havia mostrat obert a dialogar de manera immediata.
9: Iran recorda que qualsevol acostament passa per recuperar el memorand d'Islamabad, un acord assolit el juny amb la mediació del Pakistan. Teheran exigeix que els Estats Units compleixin el que es va signar, és a dir, l'aixecament de les sancions al petroli iranià i el desbloqueig dels seus fons a l'estranger. Només si això passa, l'Iran es plantejarà reobrir l'estret d'Hormuz, que manté bloquejat des que va començar la guerra el passat 28 de febrer.
8: I el ple del Congrés dels Diputats votarà avui una iniciativa de sumar que prohibeix empreses i fons d'inversió adquirir mobles de caràcter residencial amb fins especulatius. Fa 10 mesos, una proposta igual va ser rebutjada per la majoria que sumen PP, Vox i Junts.
9: La iniciativa de Sumar proposa una reforma de la llei d'habitatge del 2023 per limitar el dret de transmissió de propietat d'habitatges exclusivament a les persones físiques, amb excepcions com els agents econòmics i socials, les entitats sense ànim de lucre, les religioses i les ONG per al desenvolupament.
8: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.
0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I d'arribar a les 10 i 10 minuts, tenint la primera entrevista d'aquest dimarts. Ja vos hem anunciat que avui tornaríem a parlar amb l'Àngela Font Ochogavia i en Sergi Ochogavia Vila, o dos joves pollencins que han representat les Illes Balears Spain Skills 2026 i que ara fan una passa més a la seva trajectòria. Recordeu, després d'aconseguir la medalla d'or estatal, l'Àngela la modalitat de cuina i en Sergi en jardineria i paisatgística, formen part de la selecció espanyola que participarà en World Skills Shanghai 2026. Això és la competició internacional que reunirà els millors estudiants i joves professionals de formació professional d'arreu del món. I bé, abans de partir cap a Xangai, que passat demà ja se'n van de Pollença, els tenim avui aquí a la ràdio perquè volem conèixer com afronten aquesta nova experiència i sobretot com s'han estat preparant aquest estiu i en quins objectius viatgen cap a la Xina. Molt bon dia, Àngela, bon dia. Sergi, bon dia. Com estàu?
1: Bé.
0: Ara micro tancat, vos deia, heu fet feina aquest estiu? En Sergi m'ha dit, veus? Conta-me'ls, on has fet feina, Sergi?
2: He fet feina amb en Joan Llompart, a muntanya, i res.
0: A la finca de muntanya.
2: A la finca de muntanya, puesto preciós, i la veritat, que molt bé, m'ho he passat molt bé, però molt, i m'ha encantat.
0: Quina era la teva feina, man? Conta-me'ls.
2: Un pot de tot, era feina de tot. Podíem un dia fer feina amb els animals, o treball forestal, un poc, de pagès i de jardiner, un pot de tot.
0: De lo que t'agrada.
2: De lo que m'encanta.
0: De lo que t'encanta, no t'agrada, t'encanta.
2: De lo que m'encanta.
0: Àngela, tu vas fer les pràctiques, però després no has pogut fer molta feina aquest estiu. Bé, feina diria un remunerada, perquè sí que no has feta de feina. Quin truís has duit, també?
1: Sí, bé, jo aquest estiu no he pogut fer feina perquè ho han dedicat tot a centrar-nos en els entrenaments per preparar-me per partir, ja que ara veré que les meves proves són de 8 hores i clar, ja completa una jornada laboral, per tant enguany ho he centrat més en els entrenaments i no he pogut fer feina, però bé, que he après i he fet més feina que si hagués fet feina.
0: Clar, perquè han estat moltes hores. I on te n'anaves a preparar? Havies d'anar a Juni per Serra.
1: Sí, exacte. Cada dia hem estat pujant a Palma i fèiem els entrenaments allà a Juni per.
0: I a part de tot això, que ara mos explicareu aquests entrenaments i aquesta preparació, n'Àngela Font, ja sabeu que ha estat la dama 2026, que això també eren assajos i una part també que li has hagut de dedicar molt de temps.
1: Sí, la veritat és que ha estat un estiu molt intens, el qual estic super agraïda, però ha estat això, intens i un poquet dur a l'hora de també haver de passar la pàgina d'una cosa que vaig ser feliç sent de dama i després haver de deixar això com a de banda, no poder acabar de pair totes aquestes emocions i posar-te dia 3 d'agost a entrenar més dur, pues ha estat també difícil de compaginar.
0: Ara m'ho s'ho contaràs, perquè Sergi, sabem que en Àngel ha hagut de partir, ha anat a Barcelona, ha anat per Madrid. Tu com ha estat el teu entrenament?
2: Bueno, però...
0: No ha estat per muntanya, o sí?
2: No, també vam anar a Hongria a entrenar, amb el que nosaltres competirem i el que competirem també a Europa, els envit tot 4, que diguem, els hem conegut, hem pogut entrenar amb ells i tot bé, la veritat, bona gent, però també en saben molt. Són... un rival d'ús, duen molt de temps entrenant i ens agrada molt, però

0: cap barbaritat.
1: Perquè un jardí xinès és molt diferent, no?
0: Sí, estèticament ho veu molt diferent, però a passos pràcticament és el mateix que van fer a Espanya aquí i a Balears. Més complicat, més gros, té més temps, però també és molt, molt més complicat, i... però bueno, jo crec que anirà bé.
1: Clar que sí, és que aquest positivisme que tens, i també el tens, Àngela. També sí, tens aquest positivisme.
2: Sí, jo ho intento, perquè sí que...
1: Tu el contagio, en Sergi.
2: Sí, la veritat és que tinc molta sort d'anar amb en Sergi en Tià, perquè la veritat és que som molt positius, i jo crec que tinc un caràcter millor de passar un poc més de pena, de tenir un poc més de nervis. La veritat és que és una passada poder anar amb ells i dir, bueno, pues... No me disfrutaré també, no? Que al final és això.
1: Clar, és que ja heu vengut aquí, vareu venir quan havíeu de fer la Balears Skin, després les Pain Skills, i mos ho contàveu, no? Que nervis, però ara ja estava entrenadíssim, ja heu passat dues proves molt importants, ara la que ve ja és increïble. Però ja heu passat dues proves que està com un superassaig de lo que ara ve, no?
2: Sí, jo la veritat és el que deia, també anava un poc més nerviosa perquè no sabíem què era a Madrid. Ara sí que és veritat que ja has competit, ja saps una mica més el que te pots trobar, però clar, el que deia, bueno, multiplicat per un parell, perquè la veritat és que s'espera que sigui de veure a Xina.
1: Només de viure aquesta experiència, eh?
2: Sí.
0: Ja n'hi ha.
1: Ja n'hi ha. En Sergi ha dit que se'n va anar a Hongria i allà va conèixer els seus competidors.
0: Sí.
1: Que sereu quatre, Sergi?
0: No, però a Europa nosaltres anem al revés i ells ja han anat a competir a Europa, tots els altres països, i a Espanya no. I nosaltres ja coneixerem el que seran d'Europa per 2027. Ja els tenen seleccionat i tot.
1: Perquè després vosaltres heu d'anar en el 2027, ara parlant de la Xina i de Xangai, però després en el 2027 haureu d'anar a Europa a una altra competició.
0: Sí.
2: Exacte.
1: Perquè ara mateix, en un World Skills, a Xangai, quants de competidors sou?
2: Jo,
1: a cuina?
2: A la meva skill som 46,
1: 46.
2: I és l'skills que més participants té.
1: La més nombrosa.
2: Sí, exacte.
1: I la d'en Sergi?
0: Nosaltres som d'haver 25 parelles, perquè la meva és en parelles, sí. I som d'haver 25.
1: Sí, perquè és en Tià, en Sebastià.
0: Sí, una màquina. La meva mare de tot.
1: El podríem avaluar, tot i que no es pot llençir,
0: sí,
1: mare.
0: Però també té molta feina, pobre el lot.
1: Sí.
0: Sí.
1: També ha fet feina aquest estiu.
0: Sí, i ben molta.
1: I ben molta. Bé, Àngela, conta-mos tu com t'has preparat. En Sergi ha dit que va anar a Hongria, tu has fet també l'endemà de Sabors de l'Abadia, te n'anaves, després de la patrona ja, avui dia has tingut coses aquí que just després de fer-lo d'aquí també has d'anar. Conta-mos com has anat, com t'has preparat.
2: Bé, doncs jo he tingut l'oportunitat de poder partir una setmana a la Xina, a Xangai, perquè és vera que... les meves proves en tema de gastronomia sí que van molt enfocades a una gastronomia asiàtica i, clar, a l'hora de jugar amb aquestes cartes anava amb un pot de desavantatge. I van tenir l'oportunitat de poder viatjar a la Xina i la veritat és que estic superagraïda perquè vaig poder tocar amb les mans productes que no havia vist mai, també poder degustar... productes que no havia tastat mai, i això també m'ha estat una mica més fàcil per quan hem arribat aquí, posem-nos a entrenar plats de gastronomia xinesa, doncs dir, val, aquest gust ja me sona, aquest producte el conec, i la veritat és que va ser una super oportunitat per això, per ampliar coneixement. I després també vaig fer una estada, igual un poquet en la mateixa dinàmica que en Sergi, a Finlàndia, a Helsinki, que també vaig fer una simulació de lo que seria la competició allà a Xina amb diferents països europeus. I també...
1: Com va anar aquesta...
2: Molt bé.
1: Sí?
2: És veritat que va ser una setmana molt intensa perquè realment jo havia entrenat els dies de competició per separat aquí, però allà va ser una setmana simulació real, un dia darrere l'altre d'entrenament, i 8 hores, la veritat és que...
1: I vos puntuaven i tot, era com si fos una prova.
2: Sí, perquè m'ho van dir que no seria rellevant, però sí que teníem unes... mos anàvem avaluant,

0: més que res per sobre allà on anàvem més fluixos i poder millorar. Crítiques constructives. Pues de 6 que érem vaig quedar en tercer lloc.
1: Molt bé.
0: Per tant, estic molt contenta. Sí. I res, també va ser una experiència molt enriquidora perquè coneixes en el final en els teus rivals, que en el final no ho són perquè són joves que estan en la mateixa situació que tu i dius, jolín, això que jo també estic visquent, ells estan en la mateixa situació i t'animes i xerres amb ells.
1: Hi ha companyerisme.
0: Sí, molt. Jo m'ha sorprès perquè dic, és que sí, tothom te poia i t'anima i hem estat seguint en contacte, com ho dus, la veritat és que és superbé.
1: I clar, comentaves això, no? Àngela, la gastronomia asiàtica no té res a veure amb la nostra.
0: No.
1: Tu dius que has après ingredients, has tastat ingredients i a partir d'aquí com funciona? No, en el cas de... Després en Sergi mos explicarà la jardineria, però en el cas de la cuina, vosaltres ja aquí heu pogut fer o plats que fareu allà o allà... Com són un poc els requisits? Vos diran una sèrie d'ingredients i vos haureu de tirar la piscina amb assallar? Me'n conta-mos un poc el procés de com serà la prova.
0: La veritat és que aquest Mundial, a diferència de lo que deia en Sergi, que se regeixen per lo que ha passat en els anteriors, el meu enguany és... han canviat tota la dinàmica de joc, perquè se fa a Xina, saben que tenen una gastronomia molt coneguda i han volgut com a canviar el sistema de competició. A més, ells van molt per davant de nosaltres en tema tecnologia, intel·ligència artificial, i tenc una prova que és tot enfocada a l'intel·ligència artificial.
1: Què me dius?
0: Sí, que jo això vaig quedar un poc flipant perquè dius, ostres, com des de la gastronomia hem pogut arribar aquí. La veritat és que tenc una prova d'intel·ligència artificial que és bastant...
1: I què hauràs de fer?
0: Impactant. Pues, la veritat és que és... moltes coses amb realitat virtual. Tenc una prova de gustativa amb els ulls tancats, tenc una prova olfativa, tenc una prova de visió augmentada, de reconèixer productes asiàtics, i després en tenc una que te fiquen dins... Bé, te posen unes ueres i te fiques dins una cuina i has d'anar a dir totes les coses que estan malament a nivell higiènic, de sanitat i això, dins una cuina.
1: Quina experiència, Àngela.
0: Sí, la veritat.
1: Quina passada, perquè clar, que el que dius tu, van tecnològicament per davant. Quina passada.
0: Sí, i jo és això, som 4 dies de competició i són 18 hores en total. Són 18 hores de competició dividides en aquests 4 dies. I un dia tenc una prova de 5 hores, que és aquesta de gastronomia xinesa, que és, la dinàmica és a partir de 10 ingredients xinesos. Tu n'has de triar 5 i has de muntar un menú compost per un entrant de mossegada, un principal, un segon i un postre, són 4 plats. I a cada plat s'hi han de percebre un d'aquests 5 ingredients que tu has triat. Després...
1: En aquest cas sí que tu has pogut preparar, vull dir que jo he pogut fer feina.
0: Jo, bueno,
1: més o menys, clar, no sabeu els ingredients, però els podeu intuir.
0: Sí, bueno, sí, una mica fent recerca sí, perquè jo el que tenc com a... jo sé els plats que hauré de fer, aquests 4 plats jo els tenc i els he entrenat molt, i depèn de l'ingredient que jo m'afegesquin, l'hauré d'incorporar. Hem anat a fer això. Per exemple, hem cercat que, per exemple, la primera mossegada sigui una lloza, que al final he après a fer la massa de la lloza i això, i per exemple, si en aquell moment me trob que allà tenc tofu, que és un ingredient típic d'allà, doncs faré una lloza de tofu. És anar també, també volen anar a cercar aquesta capacitat que té el competidor a l'hora d'innovar i davant d'una cosa desconeguda.
1: Clar. Això serà una prova amb aquests ingredients. Quines són les altres, mam?
0: Després tenim una prova que és la més llarga, que són 7 hores de competició, que és tot un menú d'alta cuina, però enfocat a la cuina clàssica francesa, que és d'on comença tota la cuina, no? Aquesta cuina de Paul Bocuse i de tots aquests grans. I he de fer un menú més refinat, se diu fine dining, I aquest sí que té més passes, més plats i més elaboracions. Però aquí sí que veure que tinc unes bases, com anava l'Espain, no? Sé que he de fer un principal vegetarià, no sé els ingredients, però sé que n'he de fer un. Sé que he de fer un consomé amb una pasta fresca farcida. Sé que he de fer un plat principal seguint una recepta de Nescoffier, que és un plat de carn i marisc. Després tinc un postre allà on he de fer gelat a mà. I la veritat és que això també ha estat un gran repte. I segur que m'ho oblit qualque cosa, perquè són molt de plats. Però sí, aquest sí que tenim un poc més les pautes, perquè com vam fer també l'Espain, en un moment també em diran que he d'integrar aquest ingredient.
1: Però bé, tindràs capacitat d'improvisar, d'integrar i del que sigui.
0: Sí. I després, jo només en aquest cas cuin 2 dies, perquè el tercer ja és una prova d'habilitats, que he de netejar un peix amb el màxim temps possible, he de fer un despiece a un pollastre amb aquests 13 trossos també de la cuina clàssica francesa. He d'aplicar diferents talls a diferents verdures, fent decoracions, tornejats i tot això. I aquí van, en aquestes tasques, en quin menys temps ho has de fer. I després també aquí dins tinc la cuina molecular, que és fer feres, falsos caviars i tot això. I això seria el meu tercer dia de competició, que és una prova d'habilitats, i el darrer dia tinc aquesta prova enfocada a la intel·ligència artificial.
1: Mare meva, que interessant. Sergi, tu has tastat-les, perquè en Àngela aquest estiu deu haver cuinat molt. Has tastat qualque cosa de tot el que deu haver fet?
2: Per mi, jo no.
1: Ai, Sergi.
0: No.
1: Anja, qui ha tastat? Perquè n'has fet molt de plats aquest estiu, eh?
0: Sí, la veritat és que tots els plats que fèiem allà, ara que també han començat els professors de l'escola, els hi donàvem a tastar, i tota la feina que he hagut de fer aquí a nostra ho cap de setmanes, perquè jo anava a entrenar de dilluns a divendres, i ho cap de setmanes seguia entrenant aquí a nostra.
1: I han menjat bé aquest tema que estigui.
0: Sí. Bueno, a mi papa i a mamà, que els encantava el xino,
1: sí.
0: Vamos, han disfrutat. I és vera que aquest de setmana sí que per la família, però sí, tant en els amics com en els cociers, que els hi d'aquí un sopar a tots, que els hi vaig dir, ara a l'octubre em va arribar.
1: Em va acabar tot això,
0: és vera que he de fer molt de sopars per tota la meva gent, que al final, sí.
1: Mare meva, els professors de Juniper Serra han tingut un bon inici de curs, amb això.
0: Sí.
1: Que bé, Àngela, clar, l'aprenentatge, perquè tu cuina xinesa no havies fet mai, no?
0: No,
1: que deus haver
0: après,
1: només de preparar-te. Ara pots obrir un restaurant de lo que vulguis. Ja no, la teva idea era gastronomia mallorquina, però ja estàs preparada per qualsevol cosa.
0: Sí, me mantenc en la meva idea. Sí,
1: està molt bé. La gastronomia nostra...
0: En lo nostre, perquè no té... Encara que...
1: No té competència. Que bé, Mencés, i tu conta-mos un poc com seran les teves proves, quins requisits i com te prepares. Tu i en tia.
2: Les meves proves, o les nostres proves, no han canviat tant com ella, perquè ella ja m'ha embullat tantes coses, no sé com s'ha aclarit. Lo nostre és un poc més tot igual. Seguim amb la mateixa filosofia, ja no canvia res. És un dia més, és més gros, m'han dit que és més gros, i material més complicat, supos, i eines un poc diferent de lo que tenim per aquí, però és tot el mateix. Tenim uns requisits, cada dia han d'acabar aquestes coses. Si
1: quants dies són en total, vosaltres?
2: També 4.
1: 4 igual.
2: 4. I nosaltres, per exemple, el primer dia m'hauran de dir d'acabar aquesta font i una pèrgola, no ho sé. I si tu l'acabes, és un punt extra que tens. Si no l'acabes no passa res, però evidentment no només miren la perfecció, també te poden unes pautes que cada dia has d'acabar una cosa diferent. No basta que el darrer dia estigui tot fet. Cada dia has de seguir
1: una meta.
2: Sí, una meta. però bueno, ja ho teníem aquí, també a Espanya, més o menys és tot el mateix. Molta ordre i també, sobretot, us he pis o les eines que utilitzem nosaltres per no fer molt mal, això, molt, molt important. Ens poden llevar molt de punts d'aquí.
1: La seguretat, això, no?
2: En nosaltres és molt, molt important. Però per tot l'altre no canvia molt. I...
1: Clar, vosaltres vos hi trobareu més amb arribar, podríem dir. Sí. Si quan Àngel ha hagut de preparar molt, elaborar i claro. Tal, en el vostre cas, no heu preparat de jardins aquest estiu?
2: Sí, hem fet qualque cosa. Quan vam anar a Hongria, en vam fer un... que va quedar bastant bé, vam estar contents. I hem anat practicant cosetes que sabíem que sabem que entrarà. Però en altres coses, com?
1: Clar,
2: seran allà.
1: N'Àngela és... competeix de manera individual, diríem, tot i que s'ha preparat molt en grup perquè ha tingut mestres i tot el seu assessorament. En el teu cas, Sergi, sou dos, és a dir, heu de fer feina amb equip. Vos heu repartit un poc les tasques, com funcionau tu i en Tià?
2: Sí, hem mirat també que és lo... a tots dos més o menys sabem fer la mateixa feina, ho sabem fer tot, però a un se li dona millor una cosa que a l'altre. Ell té ma fusta, ho toca millor, i jo té ma pedra, parets i això, ho toca millor. I hem quedat que faríem això. Si hi ha que hi haurà pedra i fusta, seguríssim, en un moment de separar molt, jo me posaré la pedra i ell seguirà la fusta, que és el més important i l'estructura principal. Després les plantes, en l'últim dia és el que tarden menys, i m'ho poden posar tots dos, decoracions i tot això també, tots dos. Ara, el més gros, que són les pedres i la fusta, m'ho hem organitzat així. Ei, li va millor la fusta i jo la pedra.
1: I... està bé, així ja.
2: Està bé, està bé així.
1: Fer feina amb equip.
2: Sí, sí.
1: I comentàveu que hi ha molt bon ambient entre competidors dels altres països, que ja n'heu conegut molts. I com vos comuniqueu, amb anglès? Sí? Què tal? Com ho dois?
0: Jo la veritat és que he tingut sort, perquè sí que veré que l'inglès... el tinc un poc per mà i me defens, i per això no ha estat un problema. Ara veure que he hagut de fer un poc de feina a nivell de termes culinaris, perquè sí que és veure que nom de productes i tot això de la identificació, la meva via de comunicació és amb ingles, i és veure que tècniques, productes, utillatge de cuina, això sí que he hagut d'estudiar un poquet, però bé, tot això també que m'enduc, no?, en el final.
1: Ah, quin aprenentatge de tot, eh? Sí. De tot. I tu, Sergi, què tal l'anglès?
2: No tan bé, no tan bé. I el meu companyero se defensa un poquet, però bueno, entre tot dos farem qualque cosa, i teníem un traductor bo quan vam anar a Hongria.
1: Ah, sí?
2: Vam anar amb un professor i mos va ensenyar moltes coses i mos va anar molt bé. Però bueno, nosaltres, el ver ocupant-nos, tu els pots entendre fora de saber molt d'inglès.
1: Clar, no és com n'Àngela.
2: No, no canvia tant. A través de les medides, imatges, és molt visual, un plànol, i no canvia tant.
1: I de xines? Heu après qualque cosa? Dic, ja que anem allà, el mango...
2: Els euros. Jo ja sé descanviar un euro quan són allà.
1: Ah, tu, la part econòmica. Sí, no sé de pensar-te ja amb qui me costa això i amb l'equivalència. Però de l'idioma...
2: De l'idioma poca cosa. Això que també és ben complicat, això.
0: Jo la veritat és que sí que és una cosa que em feia molta curiositat. Sí. I res, això de que per un mòbil fas quatre jocs i això, però bé, hola, gràcies, i poca cosa més. Arròs, qualque nom de qualque producte sí que també me l'he quedat, però el que diuen Sergi és molt complicat.
1: Sí. Divendres vos va rebre la presidenta, Margalida Proens, i també el conseller d'Educació, Toni Vera. Vos varen rebre, vosaltres dos i en Tià, en el consolat de la mà. A més, vos varen destacar la vostra actuació que anireu a fer a Xangai, i també un poquet varen parlar de la importància de la formació professional. Bé, com va anar aquesta rebuda en el consolat de la mà divendres?
2: Va anar bé, va anar bastant bé. Va ser... va anar bé, molt va agradar.
0: Sí, va ser... jo vaig trobar que va ser una xerrada molt, molt propera, i la veritat és que molt bé, molt bé.
1: Sí. Clar, podem aprofitar parlant... bé, tu saps, ja està, encara enguany, quan tornis de Xangai, tens classes?
2: Sí, No se m'ha olvidat.
1: Estàs en un darrer curs, enguany.
2: Ja estic en un darrer.
1: En un darrer.
2: Si tot va bé, sí.
1: Si tot va bé, acabes bé. Supos que no te posaran faltes d'assistència.
2: Ja, perquè no.
1: I tu, Àngela, ja vas acabar el curs passat?
0: Sí, i just ahir vaig començar amb un màster de formació pedagògica. Per...
1: Ah, compte-m'ho, és que no és ara el teu camí.
0: Sí, bé, doncs pues, jo veuré que ser docent a dins un món dels FPs era una cosa que tenia com a visió de futur, i és veritat que ara un pic dins tot aquest món de concursos, la veritat és que més ganes encara me fa poder qualque dia, qui sap, ser també equip docent que acompanyi pues, de futurs alumnes que vulguin entrar dins un món també aquest de competició i skills, perquè a veure que jo crec que d'això només ha fet començar com xerràvem amb un consell d'educació. I la veritat és que me fa moltes ganes i és una manera de... Jo sempre ho dic i té molt clar que la cuina i és la meva vocació i és el que dir fruit. I no ho vull avorrir, no ho vull avorrir, vull transmetre, vull ensenyar els meus coneixements, i crec que és una molt bona manera per això, no? Per...
1: Que guapo, i on el curses en un màster?
0: El faig a la UIP, aquí, a la universitat, i el que passa és que m'ha anat també molt bé perquè és online, i com que també estic... perquè ara m'ho anem a Xina, però és el que tu has dit, tenim tot un any per davant també que mos queda l'europeu, i jo veré que també ja comença a fer feina just em va arribar, no, però m'hi hauré de posar. I
1: on se pot saber on farà feina en Àngela?
0: De tema pràctiques o...
1: Sí, perquè vale, fer feina en un món laboral, te referies, o fer feina per preparar-te
0: per
1: Europa?
0: Per preparar-me.
1: Sí,
0: per preparar-me. Vale. A veure, que encara no sé on, però també faré moltes estades a fora. I pues, també estic molt contenta.
1: Que bé. O sigui, la teva il·lusió és ser docent.
0: Sí.
1: No? El restaurant arribarà més tard. No tens d'entrar. Sí. Quan t'obrirà Àngela Font el seu restaurant? És que, saps,
0: també és una idea.
1: Volen tastar.
0: No, la veritat és que jo sempre dic, ojalà qualque dia arribi un moment de dir, ostres, puc obrir el meu, perquè això també és una cosa que me faria moltes ganes, i que la gent també diu, ostres, no sé, però clar, és una cosa que du molta feina i has de, si ho muntes, ho has de muntar bé. Per tant, espero que arribi.
1: Ara, com a docent, té moltes coses per ensenyar, sí. I aquesta passió que tens.
0: Sí, i això no vull que se perdi al final. Mm-hmm. Vull poder...
1: Què vos va dir, ara que t'ho has dit el conseller en Vera, què vos va dir, per exemple, Antoni Vera, i què vos va dir la presidenta, mama, en aquesta xerrada, Sergi, que recordes?
2: Varen dir moltes coses. Jo ja estic un poc embullat de tantes coses que diuen, però mos van donar ànims, primer de tot, que passi la que passi, ja estan contents, i nosaltres hem d'estar molt contents, ja on hem arribat, i res, que tenim tot el seu apoi. Que jo recordi.
0: Sí,
1: Àngela,
0: sí, sí. La veritat és que bé, això, i el que deia un poc també, que de cara a tot això us FPs estan coïnt molta força, i que és una cosa que estic supercontenta, i això que s'havia fomentat molt arrel de tot això, i que tenien pues, previst que s'hagués qui en auge i obrir molt de més centres de formació professional, perquè al final veuen que és el futur. I això també, pues, molt d'ànims que duies són les illes amunt, que és el que intentarem fer.
1: Bueno, treu la bandera, que en la fotografia sortiu a la bandera.
0: Sí, me la varen donar.
1: Sí. Clar, el que deia, no? Que competicions com aquestes donen visibilitat a la formació professional, i a més demostrar-ho fins a on pot arribar, no? Un estudiant d'FP, perquè clar, un temps pareixia, suposo que heu sentit dir que bé, Pupi Cou, que era la nostra època, i el que no valien se n'anaven a fer FP. Què diríeu? Exacte. Davant aquesta frase que se deia, que afortunadament avui en dia pareix que ja no se manifesta així.
0: Pues ja he de dir que jo vaig tenir molt de...
1: Tu tens una experiència personal, sí, que la pots recordar.
0: Sí, tinc una experiència personal, i era veure que a l'hora de... Jo tenia molt clar que volia fer cuina, i quan tu anava dient que volia fer un FP de cuina, la gent era veure que m'ha tirat l'idea molt per terra, no? Perquè deien... Jo era veure que he fet molta feina sempre, i això donava bons resultats i treia molt bones notes, i la gent va dir, ai, amb aquestes notes que tens no faràs una carrera, i jo, bueno, i la veritat és que era que no, així com des del primer dia que entres a un batxiller te xerren de la PBAU i te xerren d'una carrera, no te dona l'opció d'un FP, a menys que siguis un alumne que no t'engresqui molt estudiar, i per lo que sigui no tens bons resultats, però no te dona l'opció de un FP a un batxiller. I jo crec que això, pues, que un poc el problema comença per aquí, no? Que hauríem d'incentivar més a l'FP, perquè el que dic, no és que sigui més fàcil un FP que una carrera, simplement des del primer moment fas el que a tu t'agrada, i quan tu fa una cosa que li agrada, jo crec que tot és molt més fàcil. Per tant, jo crec que és això, no? És més fàcil simplement perquè des del primer moment fas el que a tu t'agrada i ho disfrutes, i tot va molt més rodat.
1: Que bé que ho expliques, Àngela. Pots arribar a fer una carrera amb un FP un poc més, sí, tard, i sí, diuen que arribes més preparat.
0: Exacte.
1: Perquè has fet molta formació, no? Sí. Tu vares, explicaves la teva experiència personal, vares fer el batxiller, te'n vares anar a estudiar, sí, i vares tornar, i finalment has fet el que has volgut i mos has demostrat el que vals.
0: Gràcies.
1: Sergi, tu ja vares tenir clar...
2: Jo directament, sí, no hi havia més opcions per allò. Jo...
1: Vares tenir suport.
2: Sí, ja sé. Jo, la veritat, no canviaria per res. M'ha encantat, ha estat molt bé, ha estat... He pogut riure molt, per veure, estudiant a la vegada, fent el que m'agradava, i no m'ha passat... M'ha passat molt més ràpid. Aquests, ara ja farà 4 anys, i m'ha passat molt més ràpid, i la veritat que molt bé, i he pres d'una altra manera. I fent pràctiques, això també en el principi m'ha sorprendre, perquè jo tampoc sabia què era quan feia l'ESO, jo FP. No, tampoc m'ho vaig mirar molt en això. Quan vaig arribar, feia pràctiques en una empresa, m'ha sorprendre, i la veritat que m'ha encantat. I vaig aprendre molt, i molt content, no canviaria.
1: Te queda un any, i saps que cap a on pegaràs l'any que ve?
2: Encara no ho sé,
1: encara
2: però... Estudiant, jo crec que per ara ja aproximadament ja ho deixarem així.
1: Aleshores sí que val la teva etapa d'estudiant. Sí. Vols entrar en un món laboral, tu?
2: Sí, mem, que ara me vull treure moltes coses, vull estudiar per carnet de camión, una cosa que vull, per manipular piscines, i bé, molt de cursets que m'agradaria fer a la llarga. Jo crec que amb això ja bastarà, i fent feina ja basta.
1: Com veus, un món rural, un món de la pagesia, tu has estat a la finca de muntanya aquest estiu, us joves, el relleu generacional.
2: Ara per aquí hi ha una bona tongada, la veritat. Fa anys enrere hagués dit una altra cosa, hagués dit, però ara hi ha una tongada de gent jove que li agrada molt aquest món, i la veritat, content, ja, de veure aquest relleu, perquè, aunque jo m'agradi molt, està bé que tinguis qualcú de la teva línia d'edat i això, perquè...
1: Clar.
2: Queda, no sé, la veritat que molt
1: anima,
2: bé. Anima,
1: tot
2: anima
1: i que
2: molt.
1: De la gent gran amb experiència suposo que aprens molt, però...
2: També m'encanta.
1: Però clar, agrada que pugui haver una continuïtat. Bueno, n'heu passat demà a Madrid?
0: Sí.
2: Sí.
1: Heu fet la maleta?
2: No.
0: Jo la tinc a mitja.
1: Sergi, en Sergi és tranquil, Sergi.
2: Ma mare me matirà ara. Perquè m'ho haurà de fer carir tot ella, pobreta, però... És que si ho faig jo, algú m'ho deixaré.
1: T'ho deixaré, però què és important?
2: I com l'estressaré de totes maneres? Si m'hi posa o no m'hi posa... Tira, tira. Va, més que no m'estressi ella i jo no, perquè si no em fem un tro.
1: Ai, Sergi, que és important, però ficar dins aquesta maleta que no vas prou.
2: Jo no ho tenc ni clar, ni queda dur.
1: Ho tens un uniforme, no?
2: Això sí.
1: Anava amb un traje.
0: Sí, la veritat és que... és que, clar, lo que jo un dia vaig arribar... És que és una anècdota així, perquè vaig arribar i, clar, mos ha arribat una caça amb tota una equipació de... delegació espanyola, no? Clar, jo vaig arribar i tota la nostra roba és amb banderes d'Espanya i escuts i això, i el meu cosí se pensaven que era l'equipació de l'Espanya de futbol. Jo no. I, però la veritat és que anàvem, bueno, superequipats. Sí, sí, sí, m'ho han fet roba per cada dia, perquè sí que hem d'anar uniformats, així com a selecció. I res, després sí que tenim uns trajes per el dia de la gala d'inici i la gala de cloenda i res, ben uniformats anirà.
1: Sí. Que tragues tot això ja d'entrada dins la maleta, saps?
2: Sí, i més coses i... No sé com ho farem.
1: La maleta, el que és la maleta en si, vos la donen també de... No, no. Això ja és no. Vostre, no? No tothom va la mateixa.
2: Bonant... No. Donat una, però és petita, només. No. D'anar a l'hotel allà, o qualque cosa així, m'han donat una, però...
1: No. Però bueno, tu la maleta grossa. Sí. Quin temps fa allà?
0: Pues, 26, està bé, el que passa és que el veré que fa molta humitat. Sí que això... Bé, jo quan hi vaig anar també vaig trobar que se notava.
1: Tindreu temps de fer turisme?
0: Tenim dos dies. Tenim dos dies que mos duran a fer una mica de turisme, sí. Uh-huh.
1: Les vostres famílies, va, vos acompanyaran?
0: Sí. Sí, sí, la veritat és que faran un bon viatge i després també molt, molt content, perquè és que al final, si no, molt probablement no haguessin fet, se'n van tots junts, també en la família d'en Tià, i res, són 8 que se'n van d'aquí.
1: Són 8.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Que els vostres pares són de la mateixa colla d'amics, no? Sí. Vull dir, clar, juguem aquí amb avantatge, sí. I clar, podran fer un poquet de turisme, però vore'ls els podreu veure, per allà tindreu temps d'estar amb ells...
2: No crec que tanta com m'agradaria, però...
0: Sí, no, jo crec
2: que... Tot que podem.
0: Exacte, sí que quan acaba la competició, el millor els pots anar a veure. Jo conto veient l'experiència de Madrid, no? Quan que estaven en un recinte els podies veure, però també tenim hores de quedada, perquè nosaltres anem amb bombusos, I clar, en aquesta hora has de ser aquí per partir a l'hotel. Tot va molt, molt baix horari. Ja,
1: marcat per horaris. A mi, quin de vostres pares mos pot fer de corresponsal? Perquè a Madrid varen tenir qualque connexió i a veure qui pot ser el nostre corresponsal que mos vagi contant, no sé, la diferència horari.
0: Allà són 6 hores més.
1: 6 hores més. A veure si poden coincidir, que mos vagin contant un poc,
0: sí,
1: com va.
0: Sí, sí, sí.
2: Claro.
0: Jo crec que serà més feina de les mamàs, perquè... Sí.
1: Vinga, idò, ja els hi deim a les catis,
0: sí.
1: Que se preparin.
2: El pare ja anirà bé si se situen un poig, perquè ja massa feina tindran.
0: Això sí que serà de veure, per allà.
1: Que bé. Idò, bé, nosaltres vos desitgem molta sort. Hem dit passat demà, bona nau a Madrid i després estar un dia a Madrid i ja cap a Xangai.
0: Exacte, feim un vespre allà tota la selecció per també donar-nos una mica de suport i d'ànims i divendres de matí, ben de matí, partim cap allà.
1: Bé, Sergi, em dic que no t'estàs res d'en Àngela.
2: Res de res.
1: Tu has dit que el conseller Toni Vera li va dir que volia tastar les quixofes.
2: Les quixofes?
1: Li va dir, què li va dir?
2: Se va enamorar de les quixofes.
0: Sí, perquè...
1: Les quixofes que van fer a Madrid.
0: Sí, sí, sí, sí, que aviat que me veu a veure que se'n recorda d'aquell plat i...
1: Però no, el va tastar o no?
0: No
1: va tastar. Ah, només de veure-lo. Se va quedant les ganes
0: sí,
1: de tastar-lo.
0: Sí, sí, sí. I almenys si qualque dia li poden fer.
1: Mem, tenim res, 10 minutets. Clar, jo t'ho he dit i potser no t'havia avisat de que te preparasses, però una cuinera com tu, qualque recepteta. Fàcil, Àngela, fàcil, no d'això que fas per les skills, perquè això jo crec que pocs oients ho sabríem fer. Qualque idea fàcil per cuinar?
0: Pues si voleu vos conto un poquet més d'aquest plat de quixofes.
1: Ah, sí? És fàcil, vol
0: sí,
1: dir?
0: Sí, sí. És, la veritat és que és molt fàcil, molt, molt, molt bo, i jo crec que vos agradarà perquè és veritat que l'he fet aquest nostre i la meva madrina, que és... Bueno, la quixofes li encanta, li va sorprendre molt, perquè és un plat molt senzill, molt fresc, i que pot fer qualsevol a casa, perquè són ingredients molt bàsics.
1: I de vinga, si ho pot fer qualsevol a casa, anotau, oients, estàu ben pendent, les quixofes d'en Àngela.
0: Bé, pues, això és un plat de quixofes, que l'únic que du és la quixofa com a ingredient protagonista. Després du una base de salsa romesco que la faig amb avellanes, i damunt va acabada amb una picada de diferents fruits secs torrats, que li dona aquest toc cruixent, i unes gotes de llimona per donar-li també aquest punt cítric. I bé, el que fem és... prelaborarem les quixofes i les tallarem en quarts, i per tal de que no s'oxidin els deixarem en remull amb un pot d'aigua i llimona, i mentre tenim les quixofes en remull, començarem a fer la nostra salsa romesco. Per la salsa romesco l'únic que hem de fer és posar a torrar preva vermell, jo ho feia en domàtiques cherry, i una cabassa d'all xapada per la meitat, i per això ho posem en un forn. I per altra banda també posarem a torrar les avellanes, perquè amb el toc de torrat queda molt més bo.
1: En un forn, anem.
0: Exacte.
1: En un forn quant de temps i quant de temperatura?
0: Jo posava les avellanes uns 10 minuts a 180 i la verdura a 200 graus uns 20 minuts. Però bé, quan vegem que ho prova, ja la pell de prova comença a coir colorat. I mentre tenim això en un forn, el que fem és una picada de fruits secs que més ens agradin. Jo hi combinava avellanes i anacardos, perquè també eren dos fruits secs que allà tenia. I simplement es piquen-los, o un poc finets, i els marinam amb oli d'oliva, sal i un poquet de llimona, i ho deixam així marinant una mica perquè cuigui aquest gust. No se reblaniran encara que estigui en contacte amb l'oli i un líquid de llimona.
1: Coberts.
0: No.
1: Un pot trempat.
0: I el que farem ara serà agafar les quixofes i els hi donarem una precaució que els abollirem. Jo veig que l'Spain teniu requisit que havien de ser a baixa temperatura, però se poden bollir. Jo que no s'ho he fet bollint perquè no tenc aquesta maquinària, i els abollim res fins que els piquem i estiguin tendres, i després els acabarem amb un marcat a la pella. Per tant, ja tindríem les nostres quixofes que van bollides i torrades, i tindríem la nostra picada. I el que faríem ara és anar a preparar la salsa romesco, que serien totes les verdures que tenim cuites de forn, que és prova les xerris i els alls, ho posarem dins un tassó medidor, i li posarem un poquet de vinagre, un poquet de tat de cortí, i sal i prova en un gust, i ho triturarem. Finalment, li afegirem les avellanes, que en la seva pròpia grassa saludable que té ja l'avellana, ja mos coirà un poquet de textura. I el que farem és triturar-ho i acabar-ho emulsionant amb un poquet d'oli d'oliva, fins que tinguem una salsa que sigui... No ha de ser líquida, ha de ser un poquet densa, perquè al final és aquest, és el punt de la salsa romesco. I així ja tindrem les quixofes, la salsa i la picada. I l'únic que hem de fer per emplatar és posar una base de salsa romesco en un plat, col·locar les... Jo feia una quixofa per plat, que serien quatre quarts, i posava la salsa així amb una línia, posava les quatre quixofes, i a damunt ho acabava amb la picada, que això sí que ha de ser abundant, perquè al final és el que ho fa, aquest toc cruixent de fruits secs, i res, ho posava per damunt, i ho acabava amb un poquet de ralladura de llimona i un parell de brots que que això és, al final és el de menys, i res, i la veritat és que és una recepta super senzilla, super bona, perquè a més ho pots menjar a l'hivern, a l'estiu, perquè el fred també és un plat molt bo, i la qüestió és que cada vegada que collies un quart de la quixofa te vengués la salsa i te vengués aquesta picada.
1: Sergi,
2: ja tenen fam.
1: Sí, eh? Encara no són les 11, però me'n menjaria, m'has deixat. Sí,
2: ja dinaria.
0: Sí, sí.
1: Que,
0: sí.
1: Bé, ho ha explicat, que per ell molt fàcil. T'atreviries a fer-ho, Sergi?
2: No, ja m'he embullat, ja no me'n recordo.
0: Sí,
1: però bé, és fàcil i deu ser espectacular.
0: Queda molt bona.
1: Tan bé, explica tan bé. Podríem tenir Àngela dir la cuina de que nostra.
2: Sí.
1: Que bé, que bé. Idò, ho provarem, l'hem de provar. Gràcies per donar-nos aquesta recepta, ja ho sabeu, i si ho provau mos envieu un moment què tal vos ha sortit. A tu, Sergi, no te demanarem que mos expliquis com fer un jardí, perquè no en sortiria, home.
2: No,
1: que te cridin,
2: val més que sí,
1: que te cridin, que te cridin, i ja ho mirarem. Molt bé, idò, bé, no sé si voleu explicar qualque cosa que no hi han comentat, que no vos hagi demanat. Nosaltres vos desitgem molta sort, que disfruteu molt de l'experiència. Enhorabona a qui bon sou, a qui bon heu arribat, i bé, ja ho veurem després com va, però només d'anar a bona nau i de dur un nom, ja no només de les Illes Balears, sinó d'Espanya, aquests dos pollencins, sí. N'Àngela i en Sergi, ja és un honor per tothom, però bé, pot seguirem, xerrarem amb les mares, que mos vagin contant, sí. No sé si voleu afegir qualque cosa.
0: Res bé, jo sí que volia donar gràcies també a tota la difusió que mos han fet, perquè la veritat és que sempre s'agraeix, no? Al final no, jo personalment no me podia pensar mai arribar aquí on hem arribat, i que la teva gent te recolzi i te faci costat, pues, també és una cosa que t'anima, no? I la veritat és que estic molt agraïda per tota la difusió, per la gent que mos segueix i que mos demana, i que no sé, que és un somni, i que fes el que fèiem a partir d'ara, per jo ja és una fita que no pensava mai, i que al final jo he guanyat, no?
1: Moltíssim.
0: Sí,
1: Ara que has dit de seguir, a xarxes, hi ha qualque lloc que se vos pugui seguir? El que és la competició.
0: El tema de competició...
1: Bé, tu no. Tens ja la teva xarxa un poc més oficial, Àngela Font,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No sé, hauríem de demanar, però jo crec que tant per les xarxes de World Skill Shanghai i coses que mos van passant, perquè nosaltres pengem a les nostres xarxes, crec que serà per aquí. I sí, és qualque manera de poder mirar-ho en directe, com vàrem poder fer
1: a Madrid,
0: vos oferia un sobre.
1: Sergi, què vols afegir tu?
2: Que farem tot el que podem i poca cosa més. Jo ja estic content d'aquí on hem arribat i res. Ja veurem ben que mos trobem allà.
1: Sí. Disfrutareu molt,
2: eh? Sí.
1: Que segur que ho fareu. N'Àngela, com dèiem, té les seves xarxes Àngela Font, i aquí ja diu Balears Skills, enllaces a World Skills Shanghai, Spain Skills. En Sergi ha fet un perfil d'Instagram professional.
2: Jo això de les xarxes no se m'adona tan bé. Això ja li deixaré més en manta a la meva germana, ben que ho faci
1: que
2: tot.
1: Que t'ho dugui ella.
2: Sí.
1: O sigui, la teva manager.
2: Algo així.
1: La teva germana hi anirà, vendrà a Xangai.
2: També.
1: Sí? Sí, la teva sí. També.
0: Sí, s'han apuntat totes dues.
1: Faltaria. Que bé, i de enhorabona, aviat vos volen tornar a tenir aquí. Pensava, on tornar veniu,
2: Sí.
1: Quin dia tornau?
0: Tornant dia 29.
1: Dia 29, que sí. Vos deixarem descansar un poquet, però bé, tan aviat com hagueu descansat i us gelat i vos recupereu, aquí vos esperam, i gràcies com sempre per venir, moltíssimes
2: sorts
1: i vos farem seguiment. Molt bé, i de Sant Àngela Font i en Sergi Ochogavia, No són cosins, perquè en Àngela Font o Xogavia, ja ho vam dir la primera vegada que vareu coincidir, són amiguíssims des de ben petits. Els pares són de la mateixa colla d'amics que els pares i les famílies s'aniran a viure aquesta experiència. Representen Espanya en el World Skill Shanghai 2026, aquesta prova que començarà dia 21. Dia 22, no? Dia 22, i no, n'estarem ben pendents i els farem seguiment. Gràcies.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
3: Bon dia. La consellera de Salut assegura que reduir les llistes d'espera a la sanitat balear està en mans del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui acusa de voler perjudicar la sanitat privada a través de la vaga de metges.
4: El Parlament, Manuela García, ha defensat que les llistes d'espera són una prioritat per l'executiu. Assegura que actualment els pacients esperen 10 dies menys per ser atesos per un especialista i 20 dies menys per una operació, tot i l'increment de la població. És una versió que contrasta amb la de Més per Mallorca. La diputada Marta Carrió ha denunciat un increment continu, diu, de les esperes des de l'arribada del Partit Popular al govern. Ha reclamat que se cessi la gerent de Son Espases, Cristina Granados.
5: En vaga i sense vaga, les seves llistes d'espera creixen. Hi ha més persones i esperen més temps. I això és molt clar, perquè té un altre nom. Se li diu senyora Granados.
6: La lista d'espera solo está en manos de Pedro Sánchez, el acabar con esta huelga.
3: D'altra banda, tenim novetats importants sobre l'apunyalament mortal de Songol Leu. El presumpte autor de l'homicidi és menor d'edat, una dada que es desconeixia en els moments posteriors a la seva detenció. Ho acaba de confirmar la Policia Nacional.
4: I segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. El grup d'homicidis continua ara investigant per aclarir-ne els fets. Diversos testimonis que varen presenciar els fets varen declarar ahir ja a la comissaria. L'apunyalament va ocórrer, recordem-ho, al voltant de les 11 del vespre de la nit del diumenge entre dos bars del carrer Indalecio Prieto de Palma.
3: I pocs dies després de l'inici de curs, marcat enguany pel darrer informe PISA, amb dades preocupants que situa les Balears a la cua en lectura i matemàtiques, en una entrevista a l'Informatiu Matí, el catedràtic de Facultat d'Educació de la UIB, Bernat Sureda, ha atribuït part d'aquest fracàs a la deixadesa, diu, de les famílies.
4: I també el model econòmic i social que qualifica de desestructurat i a l'impacte del món digital. L'expert educatiu ha avisat que un quart dels infants de la comunitat autònoma estan actualment en risc d'exclusió social i el darrer curs, més de 3.800 alumnes es varen incorporar a les classes un cop començat el curs.
7: Crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. Ara és una societat basada en un monocultiu, un pastorisme, amb un tipus d'economia que també té conseqüències importants dins el món educatiu.
3: A l'exterior, enmig de la pugna entre els Estats Units i la Xina per controlar la IA, la tensió entre els dos països es trasllada ara a l'òrbita terrestre. Els Estats Units han admès oficialment per primera vegada que tenen armes de control especial desplegades a l'espai exterior per defensar-se d'accions hostils. La resposta de la Xina no s'ha fet esperar i ha exigit immediatament a Washington que aturi els preparatius, diu, per a una guerra especial.
4: Segons el secretari de la Força Aèria Nord-Americana, aquest armament té com a objectiu defensar el país i els seus aliats davant el que consideren les amenaces de potències adversàries, però ha evitat donar detalls tècnics sobre el funcionament d'aquestes armes per una qüestió, diuen, de seguretat. Washington justifica aquest pas assegurant que la Xina i Rússia fa gairebé dues dècades que testen armament similar, convertint l'espai en un camp de batalla real. Pequín, per la seva banda, acusa la Casa Blanca de rompre l'estabilitat estratègica global i també de llançar el planeta cap a una perillosa carrera armamentística espacial.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12:00.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
8: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
8: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Many men have loved the bell you fasten to the rein, and everyone who wanted you, they found what they will always want again. Your beauty lost to you yourself, just as it was lost to them. Oh, take this longing from my tongue, whatever useless things these hands have done. Let me see your beauty broken down, like you would do for one you love. Your body like a searchlight, my poverty revealed. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my greed, and everything depends upon how near you sleep to me. Just take this longing from my tongue, all the lonely things my hands have done. Let me see your beauty broken down, like you would do.

down like you would do for one you love, like you would do.

0: són les 11 i 13 minuts i continuem aquí en directe a Ràdio Pollença i ara continuem, com us hem dit avui de matí, per... és a dir, l'excurs escolar ha començat, ho sabem tots, i també comença l'excurs escolar a biblioteques. Per tant, s'inicia en aquest club de lectura, com cada any, i tenim aquí, perquè mos ho expliquin un poc més, a la regidora, en aquest cas vens en categoria de regidora de biblioteques, també regidora de moltes altres coses més, de ràdio, d'igualtat, de normalització lingüística, Joana Xamena. Joana, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Uep, espera un segon. Mem, quin micro tens? És verd. Mem, pitjor, tens el botó encès? No, el botó... No té un botó? Mem. Un segonet, un segonet.

0: Estàs clara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre'm, ja sé que vas un poquet avalada.
1: No, no, pas que res.
0: Moltes gràcies. I res, que saps que pots intervenir en qualsevol moment. Eh? Si vos pareix, Joana.
2: Bé, jo...
0: Com es pot parlar? De que, penso que ja són 9 o 4 mesos que he aterrat aquí a Pollença i ara aquest club de... M'he empapat un poquet avui de matí, he volgut saber on anem en aquest club de lectura i ho he vist un poquet de caire l'any passat. Però si mos pots explicar un poquet per qui encara no sàpiga què són els clubs de lectura.
2: Bueno, doncs pues, fomentar la lectura crec que és el millor que se pugui fer tant amb infants com amb grans o grans. Els adults no necessitàvem el millor començar amb aquestes passes de fomentació de lectura, però sí que llegir, quan obrim un llibre, entrant dins un món diferent. Per tant, totes aquestes històries que estan emmarcades dins llibres, tot aquest amor, tot aquest carinyo, tot aquest sentiment, totes aquestes, tot el que ens pot aportar un llibre, tot això ho intentant recollir en clubs de lectura. Per tant, posam en marxa 3 clubs en un moll, 2 a Pollença, clubs que se dinamitzen, la mediadora cultural pues, que està aquí present, a Cati, pues, dinamitza el club de lectura infantil de Pollença i el club de lectura d'adults de Pollença i un moll, l'infantil i el juvenil de moll, el dinamitzen a Clara, que també està avui aquí en nosaltres. Jo els vull agrair totes dues la feina immensa, perquè hi ha tota una feina darrere que no es veu, tota aquella tria de llibres, tota aquella petició de llibres en el centre coordinador. També agrair al centre coordinador que sempre està en nosaltres per poder gestionar llibres de, ja en general de la biblioteca i també del club de lectura. Tota aquesta feina és un goig. També és un goig fer-la, perquè quan xerrant de literatura, pues, a mi se m'omple el cor. I quan pens poder donar aquesta oportunitat a els infants i a els més joves, crec que és donar-me una oportunitat que avui per avui és superimportant. És un club de lectura en català, òbviament, tot i que, per us oient que m'ho sentin, la gent que hagi participat, algun llibre, Ventura també és en castellà. I no passa res. Tot i que la dinamització la feim sempre en català i què mos aporta tot això? Pues mos aporta pues, lo que són les nostres arrels, lo que és la nostra cultura, lo que és la nostra llengua i lo que són nosaltres. Eh? Per tant, totes les persones que vulguin formar part d'aquest club de lectura, jo crec que aquí que estem totes tres i no vull tenir tot el temps perquè sembla un monòleg si per tot ho tenc jo, per tant la feina qui l'han feta són na Clara, na Cati, la fan dia a dia durant tot l'any. Per tant, jo sí que m'agradaria dirigir-me ara a tots els oients per dir-los que si tenen intenció de poder formar part d'aquest club de lectura se posin en contacte en el club de lectura infantil de Pollença en Cati i vosaltres pues, en Clara. Després, si vols, tenim de quina manera i tal.
0: Perfecte, moltes gràcies, Joana, com sempre, per les teves paraules. El que passa que sí que donen en Catalina el teu permís, donen en prioritat a na Clara, perquè na Clara m'ha dit que tenia un poquet de feina i que anava un poquet a vegada. Clara, com us pots explicar tu d'escut de lectura? En aquest cas ho fas d'un moll, no és així?
1: Sí, bé, en un moll nosaltres ens reunim a la biblioteca el darrer dimarts de cada mes. Uh-huh. I tenim 3 clubs allà. Tenim l'infantil,
0: sí,
1: de la de sora baixa, i després fem el juvenil, i per acabar fem els adults.
0: Uh-huh. Sí.
1: Jo el que vull dir sobretot avui és animar a les famílies a que duguin els seus infants en el nostre club de lectura, perquè és un pit en els mes, i és una manera de fomentar la lectura, però també els vincles que s'hi creen, no? Jo crec que és superimportant facilitar als infants que puguin llegir i que ho puguin compartir, el que llegeixen, no? Perquè a vegades pareix que llegir és un acte molt íntim que fem a casa nostra, però quan ho expressam i quan ho compartim no té res a veure. Per tant, jo animaria les famílies que m'ho estan escoltant que si els fa ganes que els seus fills i les filles provin aquesta experiència, que venguin el darrer dimarts de cada mes de biblioteca d'un moll i que demanin informació. També me poden escriure per correu a info@sidacusacultura.com
0: o simplement
1: a la biblioteca.
0: Sí, tot això anava a recordar, perquè com que tu, sí, tu has dit hi ha un infantil, començar per un infantil, això sempre és cada darrer dimarts de cada mes, si no vaig equivocat, o com tu bé has dit, hi ha un infantil.

0: un juvenil i un d'adults. Si t'apareix més informació, és a dir, si infantil aniria adreçat a infants de 8 a 13 anys, el de joves a 14 a 18 anys i, òbviament, els adults de 18 per endavant. Això seria, donem els horaris, si t'assembla, òbviament per infantil seria les 5, les 6 per juvenil i les 7 per adults. És així?
1: Sí, és així. I té una durada d'una hora aproximadament, com que són estrets seguits, tenim una hora per compartir la lectura.
0: Val, i en què consisteix? Sí, sí. Agafar un llibre en concret, triar un llibre, el trien els usuaris?
1: Sí. No, com abans de dir la Joana, el Centre Coordinador de Biblioteques té uns lots de llibres preparats, que és una capsa amb 20-30 exemplars, i nosaltres abans de començar els clubs fem el calendari i la Cati, la mediadora, demana aquell llibre en aquest coordinador i mos el duen. I el que fem és que cada mes agafam un llibre, el llegim a casa nostra i després quan quedam el comentam, i cada vegada que quedam agafam el nou llibre, el proper, diguem. És l'única norma, l'única cosa que s'ha de tenir en compte és que el llibre s'ha d'haver llegit. Però bé, que no ho facin pena les famílies, que si sabem que hi ha moltes activitats extraescolars i que a l'escola també hi ha molta feina, que si el llibre no se l'acaba, no passa res. El comentarem igualment i farem coses també, no passa res.
0: Clar, clar.
1: Però són normes de festa, que l'has de llegir.
0: T'has de llegir, òbviament. Però també veuré que l'important de lo que ha dit Joan en el principi, que és fomentar el llegir. És a dir, que avui en dia està tan oblidat a vegades, perquè vivim una vida tan ràpida com anant a les pantalles i no anàvem a llibres directament. Clara, si tens res més a afegir per part d'Esport de Pollença, si no, te direm adeu i passarem a Catalina, si t'assembla bé. Tens qualque cosa més que afegir?
1: Sí, només recordar que el dia 29 farem una reunió informativa, dia 29 de setembre, a la Biblioteca d'Esport de Pollença, d'Humoll, a l'Espís, per totes aquelles famílies i joves que vulguin apuntar-se en el club per informar-los de lo que farem i en què consisteix. I mos estan escoltant, se digueu que podeu venir.
0: Beníssim, i de Clara, queda aclarit aquesta reunió de dia 29. Si no vols afegir res més, te donem les gràcies per haver participat i per haver-nos explicat la part d'Humoll i d'aquest club de lectures, tant per infants com per adolescents com per adults. Que passin molt bon dia i gràcies.
1: Igualment, gràcies.
0: Que vagi bé. Idò, i Catalina, ara és el teu torn. És a dir, ara te toca a tu. Ara que ja hem anat un Humoll.
2: Ara arribarem a Pollença.
0: Anem a Pollença. Com estàs? Per primer de tot. Bé.
2: Molt bé, ja han començat a donar mossos a totes les activitats infantils de la biblioteca. També ja ha donat mossos presentació de llibre, com pot dir la Joana. Fins a final d'any anem ben carregats amb un calendari que no sé...
0: Ja ho teniu tot tancat. Sí.
2: Moltes coses estan tancades i per sempre pot sortir qualque coseta, però sí, sobretot de temes molt puntuals o presentació de llibres en tenim un grapat ja de tancades. Sí.
3: Les portes de Can Llobera, les portes de les biblioteques, tant de Pollença com a Moll, sempre estan obertes i sempre estan obertes a poder acollir a més persones. El que m'ho juga una mala passada de vegades són les dates i els calendaris.
0: Sí,
3: que de vegades tenim més presentacions que no a lo millor pues, dates.
0: Bé, nosaltres som aquí per promocionar, ja ho sabeu que nosaltres som com a servei públic, promocionar la vostra cultura, és a dir, tot el que vosaltres tanqueu, nosaltres ho promocionarem des d'aquí. Si t'assembla, anem ara, de moment, que ja no és poca cosa, amb aquest club de lectura infantil que fas tu aquí a Pollença.
2: El sistema de club de lectura infantil de Pollença és igual que qualsevol altre club de lectura. Nosaltres donem un llibre un mateix a cada infant i sempre, el darrer dimarts de mes, fem una trobada, perquè no és una reunió, jo dic que és una trobada amb els infants que aquí participen, i el que fem és xerrar d'un llibre, però també com que un dels objectius del club de lectura és fomentar aquest esperit crític entre els infants a l'hora de tenir un llibre a les mans, que no sigui un m'ha agradat o no m'ha agradat, obrim un debat entre tots els infants que venen sobre els protagonistes, la temàtica, etc. Jo vull dir una cosa, la feina realment qui la fa són les famílies, perquè aquest llibre se llegeix a casa. Per tant, crec que és un bon moment també perquè tota la família tingui un llibre en les mans, puguin compartir i fer créixer aquest foment de la lectura ja des de ben petits, que això és important, perquè nosaltres el que fem és posar un espai i aquestes trobades un pic només, però realment la família és molt important.
0: Catalina, per jo, quan xerràvem amb Ana Clara, lo del club de lectura infantil d'esport era adreçat a infants entre 8 i 13. Els teus també, més o manco, les mateixes edats?
2: Sí, nosaltres posàvem a partir d'uns 7, 8 fins a 12, 13. Cada família coneix el seu infant, sap si li agrada la lectura, no li agrada, per tant, que me poden dir, el meu en té 7, però llegeix molt, per tant, serà molt ben rebut en aquest club de lectura.
0: Uh-huh. I, per exemple, tu què creus? Quina seria la crida que podríem fer en el jovent d'avui en dia? En aquest cas, en aquesta franja, diguéssim, d'edat, de 8 a 13, què els hi poden dir per animar-los a llegir?
2: Que cada llibre és una aventura. No saps mai que te trobaràs amb aquelles pàgines. I és aquest foment de l'esperit crític de poder dir m'ha agradat o no m'ha agradat. Que a vegades també mos trobam de... Estic com empallei de dir que un llibre no m'ha agradat o que el protagonista, això que ha fet, és com un doi. No, en aquestes trobades que feim, tothom pot dir la seva. I és això també, és col·lectiu. I a vegades els mateixos debaten perquè o un llibre ha agradat molt o no ha agradat gens. I entre els mateixos, perquè nosaltres a Pollença el que fem, cada llibre, quan van de fer la nostra trobada, els infants hi posen una nota. I vos sorprendia. A vegades a qualcú li costa arribar a un 5 perquè no els ha agradat. Fins i tot llibres que un any, que potser ho han fet, ha agradat molt, i segons el grup que tinc, no ha agradat gens. Per tant, és aquesta crítica que podem fer. Per tant, jo convido les famílies que encara que només sigui una vegada, sí, que provin de venir en un club de lectura. Vull dir que a vegades te pot trobar qualque sorpresa de no m'agrada llegir, però clar, quan tens els altres companys que sí que van xerrant i tot això, n'hi ha que s'animen, i quan te van diuen, ah, el distiu no seguim, dius, no, han d'esperar
0: que torni la temporada, clar.
2: És per això, convidar a les famílies a participar. I per això nosaltres també farem la reunió informativa dia 29 de setembre, uh-huh, en aquest cas a les 7 de l'hora baixa.
0: A Can Llobera.
2: A Can Llobera. Uh-huh. Aquest any sí que també tornarà a ser en dimarts, però ara, el dia de la reunió, el que decidirem és l'horari. Perquè jo sé que és molt complicat entre activitats extraescolars i després bàsquets, futbols, pintura, vull dir, hi ha tanta oferta que trobar un horari que pugui anar bé i entre tots intentar
0: coordinar-nos
2: i decidir una hora que pugui anar bé a la majoria.
0: Uh-huh. Joana, he enyorat, així com he vist que es porta perquè en un moll se fa club de lectura infantil, juvenil i per adults, perquè Pollença, els juvenils i els adults, no n'hi ha. Ho he enyorat en això.
3: Sí,
0: n'hi ha.
3: Sí, n'hi ha d'adults. No, juvenil no, perquè s'engloba tot dins l'infantil, però sí que n'hi ha d'adults. Hi ha un club, a més, aquest club de lectura d'adults ja du molt, molt d'anys.
0: Que no s'atura.
3: No, bueno, sí, s'aturen i s'arrenquen tots. Uh-huh. Ventura mos hem oblidat d'explicar que també hi ha aquest club de lectura, per tant, les disculpes en els oients, sobretot les disculpes en aquest membre,
0: en aquest
3: membres del club, perquè és un club nombrós, entusiasta, uh-huh, per la lectura, molt crític, i jo crec que és un exemple clar de lo que han de ser el club de lectura. És veritat que el club de lectura d'adults, quan tenim ja certa maduresa lingüística i som molt més crítics, però és un club de lectura extraordinari que fa molt d'any que funciona. Donar l'enhorabona al club de lectura també d'adults d'un moll, perquè ha arrencat amb una força, amb una il·lusió i amb un membres també molt madurs lingüísticament parlant i apassionats per la lectura, que dona goig. De vegades, si puc gaudir d'aquell darrer momentets de tertúlia literària, gaudesc moltíssim. Procuro no intervenir mai, tot i que m'apassiona el món de la literatura i me poso un poc en un marge. Però sí que dir, també, si me permets, que dos clubs de lectura d'adults se solen llegir aquelles obres, tant de poesia com de narrativa, que han estat guanyadores del Premi de Pollença. Crec que Dient això, Pollença té una solera i té Pollença una mirada cap a la literatura que, i disculpem els oients si som un poc xovinista, però crec que és admirable i fa molt, molt d'anys que tenim aquest Premi Pollença. Premis que moltíssima gent se presenta i que ja heu jurat avui, ja està, ja tenim aquí el jurat i ja comença a saber quines novel·les hi ha i comencen a llegir d'aquestes novel·les. Per tant, després per a llegir el Premi Pollença, jo crec que també dona certa força, cert prestigi i certa mirada crítica amb obres, amb una força com les que tenen els nostres premis, tant de narrativa com de poesia. Enguany en tenim dos, poesia i narrativa. Tots dos, el 2025, se llegiran dins aquest club de lectura. Dir també que gràcies a Colònia, el Premi Colònia, que se llegeixen en el club de lectura juvenil i infantil de Moll, i aquest juvenil infantil que està tot inclòs en un de Pollença. Per tant, si sumam tots aquests llibres que s'editen d'Impollença, que se presenten d'Impollença, pues jo crec que és d'una importància rellevant. Per tant, si hi ha bons escriptors, si hi ha aquest entusiasme, és perquè hi ha un naixement i cap a l'estima, cap a la lectura. I això s'ha de fomentar des de petits. I jo crec que, i ara a lo millor m'ha sortit un poc la vena de mestre, crec que realment aquest amor per la lectura, aquest amor s'ha de donar des de ben petits i se dona l'exemple. Vull dir, normalment un infant lector és perquè a casa ha vist un pare o una mare amb un llibre obert, o unes prestatgeries en llibres, o comentaris i crítiques entre amics de les famílies o entre les famílies. Per tant, crec que això és un millor exemple a donar, perquè després els nostres fills també siguin uns nins crítics, que se puguin aturar a llegir un llibre, que me sap greu fer una crítica social de l'actualitat, però tot passa molt ràpid. No podem estar més d'un minut davant una notícia. Les imatges han de ser impactants i els rètols molt grossos, perquè si han de llegir ja un subtítol ja me'n fa peresa. Això és molt trist, perquè així la nostra ment no se pot desenvolupar així com cal. És molt important la lectura en molts aspectes. Per tant, un aplaudiment en aquelles famílies que llegeixen a casa, que parlen, que discuteixen de lectura, que són crítics literaris, entre cometes, però també en aquelles famílies que no han tingut aquesta oportunitat, per lo que sigui, però els hi expliquen en el seu fill aquest foment de la lectura, aquesta necessitat de llegir, aquesta necessitat de descodificar i de gaudir d'històries. Per tant, jo crec que aquestes famílies també se'ls ha d'aplaudir, perquè no tothom han tingut la possibilitat i la sort de tenir aquestes prestatgeries en llibres o de nosaltres per haver tingut una educació que mos permetés ser crítics. Per tant, aquest club de lectures van adreçats a tot tipus de famílies, a tot tipus d'infants, i vos esperam a tots els braços molt, molt oberts.
0: Molt bé, Joana, jo crec que ha quedat claríssim que estan fomentant la lectura. I d'ahir ara vos demanaré una cosa, i curta, tampoc no importa, vos allargueu. El llibre que més vos ha marcat, Catalina.
2: Uf, és que jo crec que no podria dir un llibre. Crec que cada moment...
0: Tu quan te diuen un llibre que t'hagi marcat, no te'n ve un en el cap?
2: No.
0: No, te'n venen un parell.
2: Me'n venen un parell. És que depèn molt d'un moment.
0: Sí.
2: Vull dir, potser ho té bastant anímic, que en aquell moment trobes aquell llibre fantàstic, el rellegeixes des cap d'un any i dius, no el veig igual.
0: No,
2: per
0: no
2: tant,
0: igual.
2: Jo crec que cada llibre té el seu moment. Això és igual que si me diguessis una cançó, una pel·lícula o qualsevol cosa.
0: Banyat i digue'm un títol. Vinga, va, Catalina, banyat un poc.
2: A veure, ara un dels darrers que he llegit és Instruccions per viure sencella, d'Empar Moliner.
0: Uh-huh.
2: I és un llibre
0: bona
2: que...
0: Bona periodista, d'Empar Moliner.
2: Que m'ha fet reflexionar.
0: Sí, eh?
2: Sí. Jo crec que va ser d'abans de l'estiu. I sí, és un llibre que m'ha marcat. I mira que jo soc molt de novel·la negra.
0: Uh-huh.
2: Però aquest...
0: T'ha punyit.
2: Sí. La veritat és que te fa reflexionar.
0: i ara havien donat temps a la regidora a pensar, sí, perquè ara la deixo
2: ara la pròxima per a Jaume començarem per ella i jo tindré temps de pensar.
0: Que jo normalment soc alternar, com que havia xerrat ella t'he anat donant paraula a tu i vaig alternant d'una a l'altra, és per això que ha estat això, t'ha tocat estona justament des de primera i ja, ella ara totes, pensava mam.
2: De totes maneres he xerrat ara d'adults, vull dir que també tenim llibres infantils perquè és el que me toca ara també.
0: I ho recordarem, que avui hi ha un compte de contes que ja no
2: està planíssim,
0: és a dir, oients ja no vol dir per apuntar, però sí que és veritat que n'hi ha un dia 23, que és la setmana que ve, dimecres, a les 5:30, que és el camí de la sort, que aquest sigui encara i d'ova.
2: Queden un parell de places vacants.
0: Perfecte. I doi, ja que mos has dit aquest d'en Empar Moliner, que a més és molt bona periodista, en Empar Moliner, Joana, un llibre...
3: Me seria molt difícil,
0: també,
3: em podria dir tant. Però amb aquest amunt, un que he llegit, i enguany que és l'any que he ensenyat, vull recordar a una escritora quan naixes que he ensenyat, que m'hi trec el pell, llegint Quan venia a l'esquadra. L'he tornat a rellegir, i lo que ha dit la Cati, no l'he rellegit a los mateixos ulls que el vaig rellegir fa uns anys, però sí que... crec que encara m'agrada més la seva manera de redactar, la seva mirada i la seva crítica literària i social. Gran, gran escritora. I no sé si ho poden dir, Cati, però també és un dels llibres que se podrà llegir en el Club de Lectura.
0: En el Club de Lectura. Ah, quan no per dir-se d'altra manera, feia gust d'aquí de Pollença, en Xesca Ensenyal, que a més és aquesta interessantíssima que recomana a tothom, tots pollencins que no hagin abonat, la teniu fins dit 31 d'octubre en el Club Pollença, aquesta exposició que s'hiu Xesca Ensenyal, un món, i és molt recomanable per veure-ho i veure-ho tot el que s'ha vist en Xesca Ensenyal i el que diu una Joana, també vist en el prisma d'estens, a vegades veus les coses d'una altra manera. Això és igual que en l'amor, no t'enamores igual en el 20, que en el 30, que en el 40, que en el 50, igual que de llibres, també s'ho pas. Voleu afegir qualque cosa més, estimades?
3: Convidar a totes les persones que tinguin ganes de venir al Club de Lectura, com he dit, portes obertes a la biblioteca, i donar-vos les gràcies per deixar-nos obrir-nos un micròfon a tota la ciutadania. I també convidar a totes aquelles persones que estiguin interessades en llegir un llibre, en passar una estona a la biblioteca. Les biblioteques han de ser aquells espais oberts, per tant, nins, joves i no tan joves, les portes estan obertes. I penseu que llegir és un plaer que hem de saber gaudir i que com més el tenim a les mans un llibre, més gaudim de llegir.
0: Catalina, abans d'acabar, de quanta gent està enxerrant de cada club, per exemple, de cada grup?
2: A veure, nosaltres a l'infantil de Pollença hi ha hagut anys que hem estat 16.
0: 16?
2: Això depèn de l'any. Vull dir, jo ara, per exemple, jo ja tinc confirmat gent dos altres anys que aquest any també repetirà, i ara veurem el dia de la reunió si hi ha incorporacions noves, intentant que els grups no siguin molt nombrosos. Jo dic que 15-16 està molt bé, més que res perquè és una horeta d'aquestes trobades i jo el que vull és que tots els infants que participen xerrin, puguin dir la seva i en tranquil·litat. Ja si som més, ja la cosa se pot, però bé, jo convido les famílies a venir dia 29 a les 7, aquest Llobera, que puguin demanar tota la informació que ara els hi falta, perquè ara també en Joan han fet una espipallada molt grossa de lo que són els clubs de lectura. Convidar la gent que vagi a les reunions informatives, que demanin tot el que hagin de demanar. Nosaltres també els informarem de llibres que se faran aquest any, i a partir d'aquí ja veurem si hem de desdoblar grups o com ho fem.
0: Sí,
2: que també mos agradaria, perquè vol dir que...
0: Que hi ha molta concurrència. Sí.
3: Jo crec que el més nombre de tots és el d'adults de Pollença, que sí, són 20, i me puc equivocar, na Clara mos ho diria més claretat, però, valgui la redundància, 23, 24, 25, o així són, un manco nombrós, tot i que crec que la ciutadania no li espanta l'edat juvenil.
0: Clar.
3: Sí, que són...
0: Que són els que estan... els que estan empantallats, perquè estem tots empantallats.
3: Sí,
0: eh?
3: Estan
0: perquè,
3: tots.
0: Perquè mos han caçat ben caçat a tots, eh? És a dir, mos tenen ben agafats per mànec. Recordam, si vos pareix, aquesta reunió, com que deu, que serà reunió informativa dia 29 de setembre a les 7 a Can Llobera, perquè, i en esport també, crec que mos ha dit na Clara que també era dia 29, veig que no posa horari, però crec que mos ha dit també a les 7, crec que era de 7, era
3: sí,
0: el mateix horari.
3: Bueno, n'hi ha, l'infantil serà a
0: la reunió informativa, però dic, eh?
3: La reunió informativa n'hi haurà una per infantil, perquè no és igual infantil que adult, n'hi haurà una a les 5 i una a les 6 o una a les 7.
0: O sigui, en els mateixos horaris sí, que haurà, sí, que haurà sí, Club de Lectura sí. Hi haurà la reunió informativa sí, de 29. Sí. I del crèdit, Joana, Catalina, gràcies per ser aquí, explica'm-nos aquesta espipellada, com ha dit Catalina, que m'agrada molt aquesta paraula, espipellada, aquest petit tast que m'ha donat del Club de Lectura. Que vos vagi molt bé i que passeu molt bon dia. Nosaltres oiem com continuarem en directe d'aquí una estona. Te fem una petita pausa musical i nosaltres acabarem amb alegria com hem començat amb l'Antònia Font, si pot semblar bé. Que tingueu bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia.

Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibèric.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Marga Proens assegura que el govern aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. La presidenta del govern ha defensat avui al Parlament que estudiarà en qualsevol mesura europea que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents i que sigui efectiva, diu, per prioritzar els ciutadans de les illes.
2: Però ens ha valorat de forma positiva el camí obert per la Comissió Europea per advertir que el procés tot just acaba de començar i que de moment aquestes possibles restriccions no tenen cobertura jurídica. La presidenta ha acusat l'esquerra de crear, diu, emergència habitacional, mentre que el portaveu del PSOE, Iago Negre, Peruela l'ha culpat d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
3: Baleares tiene la tasa de alquiler más cara de España ya. Con ustedes ha crecido el 23%, con usted hasta los 1.678. Y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
4: Vaya, sí, acabando,
3: acompáñame por los barrios de Palma, como ven los vídeos. Al Rafal, al Vivero, el 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
5: Es veritat que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots. I és en la venda de seus del Partit Socialista a no residents. D'això sí que mos pot donar moltes lliçons.
1: D'altra banda, el Consell de Mallorca durà aquesta tardor davant la Fiscalia aquells casos d'empresaris reincidents en matèria de legalitats turístiques. De moment, en els primers 6 mesos de 2026, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
2: El conseller insular de Turisme, Jaume Ginart, ha detallat que la quantia total imposada és de més de 2,1 milions d'euros. De moment, no s'ha traslladat cap expedient a Fiscalia, però pensa fer-ho amb els casos reincidents.
6: Ja no estan parlant només de multes, sinó que la reiteració, la reincidència acaba a Fiscalia i molt possiblement aquesta tardor ja n'hi hagi un quants d'entregats.
1: És la dada econòmica del dia. La inflació es torna a disparar a les Balears. Els preus a les illes s'han encarit un 4,4% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa balear se situa una dècima per sobre de la mitjana del conjunt d'Espanya, on l'IPC interanual s'ha fixat en el 4,3%. Si miram el detall d'aquesta cistella de la compra, el que més s'ha encarit a les illes ha estat precisament el motor de la nostra economia durant la temporada alta.
2: Són el servei de restauració i allotjament s'han disparat un 8,2% en un any. També puja en força el transport, un 5,3%, i les despeses associades a l'habitatge, aigua, electricitat i també el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc donen treva, registren un augment del 3,2. Pràcticament tots els sectors pugen aquest mes d'agost, a excepció de roba i també de calçat, que baixen de forma lleugera, ho fan un 0,2% gràcies a les rebaixes. De la seva banda, la inflació subjacent, que no inclou els aliments no elaborats ni tampoc els productes energètics, ha donat un petit respir a l'àmbit estatal amb tot Espanya, en disminuir una dècima fins al 2,9%.
1: Avui també tenim novetats sobre l'apunyalament mortal de Songol Leu. El presumpte autor de l'homicidi és menor d'edat, una dada que es desconeixia en els moments posteriors a la seva detenció. Ho ha confirmat avui la Policia Nacional.
2: Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. El grup d'homicidis continua investigant. Diversos testimonis que varen presenciar els fets varen declarar ahir a comissaria. L'apunyalament va ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars del carrer Indalecio Prieto de Palma.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

Són les 12 i 10 minuts, és el moment de fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dematí aquí al municipi de Pollença. I des de l'Ajuntament acaben de donar informació sobre el que seran els clubs de lectura del municipi d'aquesta temporada. També ho heu pogut sentir fa uns minuts aquí a la ràdio. Per una banda, hi haurà el Club de Lectura Infantil de Pollença i la primera reunió informativa serà dia 29 d'aquest mes a les 7 d'aquest vespre a Can Llobera. En Humoll hi haurà també Club de Lectura per Adults, que es reunirà des de darrer dimarts de cada mes a les 7. Club de Lectura Juvenil, per joves d'entre 14 i 18 anys, se reuniran el darrer dimarts de cada mes a les 6, una hora abans. I també en Humoll hi haurà Club de Lectura Infantil de 8 a 13 anys, que es reuneix el darrer dimarts de cada mes a les 5 de cap vespre. Podeu demanar més informació o apuntar-vos, per una banda, en el cas de Pollença, el correu mediadora@ajtapollenca.net i en el cas d'aquest Club de Lectura d'Humoll, a info@siracusacultural.com. Àrea de Cultura ha anunciat que el mes d'octubre torna a l'adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat Quan venia l'esquadra. En aquesta ocasió la interpretarà una vegada més Catalina Solivelles. L'adaptació és una versió lliure de Joan Iago. I hi haurà tres funcions. El dissabte 3 d'octubre a les 8 s'estrenarà en el Saló Parroquial. El diumenge 4 d'octubre, o 100 de mà, se tornarà a interpretar allà mateix a les 7 d'aquest vespre. Hi haurà una darrera funció dilluns 12 d'octubre a les 7 en el Club Pollença. Les entrades aviat es posaran a la venda, tiquetip.com o en persona a l'àrea de cultura. I això és un avanç per al mes que ve. En tenim un altre. L'Ajuntament també ha anunciat que es presentarà l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025, que du per títol Els Búnkers, de Ferran Guallar, és el seu autor, qui serà el mateix que presentarà aquest Llobera dia 3 d'octubre a les 6 d'aquí a vespre amb actuació musical també de músics pollencins. I estarà tothom convidat, ho aniran recordant també. Recordant que està obert el període per adherir-se als establiments que vulguin participar a la campanya de Bons Pollença 2026. Les inscripcions es poden fer fins dia 19 d'aquest mes a través del tràmit específic que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament. Aquesta campanya, que enguany es torna a posar en marxa per bons resultats de l'any passat, sorgeix per afavorir el consum als petits comerços del municipi. S'emetran bons de compra finançats per l'Ajuntament i posats a disposició de la ciutadania amb l'objectiu de poder-los emprar en els establiments comercials locals que s'adhereixin en aquest programa. I avui els hem tinguts aquí a la ràdio el pollencín Sergi Ochogavia de CEIF Joan Taix en la modalitat de jardineria paisatgística i Àngela Font del CEIF Juniper Serra en la modalitat de cuina participaran la setmana que ve a la 48a edició de la World Skills. Aquestes competicions de formació professional es faran a Xangai del 22 al 27 de setembre. I una altra informació també per la setmana que ve, perquè el dia 22, que és dimarts, es celebra un nou Consell d'Àrea i està tothom convidat a fer les seves propostes i dir la seva. Aquesta ocasió es parlarà sobre ordenances d'animals, neteja i platges i recordem, i està tothom convidat. Serà dimarts a les 7 a la sala de plens, la convocada en aquesta ocasió l'àrea de serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parc i Jardins i les delegacions de Port de Pollença i Sant Vicenç. I d'entre els principals punts o assumptes que es posaran damunt la taula s'hi troba la modificació o la possible aplicació de sancions de diverses ordenances municipals relacionades amb animals domèstics, en neteja viària i platges, com per exemple qüestions sobre abocaments, llosques, xiclets, consum de tabac a platges o la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la cura de la posidònia, les embarcacions o els focs artificials.
El mes de setembre, sinònim de la lluita contra l'Alzheimer i altres demències, AFAM ha organitzat enguany un cicle de conferències sobre prevenció i protecció cap a la malaltia. Ahir es va fer ja la primera xerrada, en queden dues més, són els propers dos dilluns i se fan a la Fundació Roger Villalonga. Són gratuïtes, estan obertes a tothom, però cal fer inscripció prèvia i es pot fer al 629-61-11-73. La setmana que ve dilluns anirà a càrrec del neuròleg Eduard Bargall, qui per

3,3 quilòmetres i curses escolars adaptades a diferents edats. Les inscripcions es poden fer a elitechip.net i hem de dir que diumenge també hi haurà ambientació musical a càrrec de Toni Coll a partir de les 11 i vermutada i música en els jardins del claustre. El Club Rotari de Pollença organitza una conferència aquest dijous per parlar sobre les vivències del doctor Jaume Francesc Mulet al Senegal. Idò, el doctor cirurgià pediàtric compartirà idò les seves experiències al país africà i serà dijous a les 8 de l'hora baixa al Real Club Nàutic del Port de Pollença. L'entrada és gratuïta. Avui és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos, aquesta desfilada i baixada d'autos bojos, d'elaboració pròpia, creatius i de quilòmetre zero. Hem de recordar que això se fa aquest dissabte en la Cala Brutal local, la concentració és numerador de Cala Bar, que és a les 9:30, i la carrera comença a les 11, va de Joaquim de Carrer, Joaquim Mir, i arriba a Cala Molins. Hi haurà premis per l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local, i l'entrega de premis serà a les 12:30 a Cala Molins, ambientat amb xeremies horats i batollença. Com dèiem, avui és el darrer dia idò per apuntar el vostre auto, trobareu tota la informació a ajtapollenca.net. I ja que xerrant de la Cala Brutal local de Sant Vicenç d'aquest dissabte, ja vos poden donar més detalls del programa complet. A més de la Brutal Autos, hi ha activitats però més petits, per exemple, de 12 a 2, tallers de collage i segells a càrrec de Cat de Fibló. També han de recordar que de 4 a 8 hi haurà tallers de cotxes amb propulsió per globus i de 5 a 7 tallers de cotxes fets en cartrons i materials reciclats. També hi haurà diferents actuacions musicals. A les 2, Tramuntana Gypsy. A les 6, Truc. A les 8, Glassford Reggae Band. A les 10, After Sands. I després dels focs artificials de les 11:30 hi haurà els DJs mesclats. En tot això han d'afegir un gruix també d'aquesta jornada, que són els tats de les tapes de producte local, el tat de cervesa artesana i d'ovins. Recordem que tornarà a concurs de la millor tapa, que tothom que vulgui podrà votar i que a més participarà, si ho fa, en un sorteig d'un lot de productes locals. I doncs bé, tot això és com d'any dissabte a Sant Vicenç, a partir del migdia i durant tota la jornada. Anem als esports, hem parlat de la cursa de fama, però n'hi ha més per les properes setmanes. Hem de recordar que el dia 26 de setembre, això ja és la setmana que ve, tenim un moll de Pollença Running Fest, curses de 10 quilòmetres i de 5 quilòmetres. Campionat de Balears d'aquesta darrera, inscripcions a elitechip.net, també faran una gran festa a la plaça Miquel Callón, que a partir de les 9:30 amb DJ Sal, Joel Sales i Cristian Mir, i actuació en directe del Red Bellies. I un poc més en banda, d'aquí dues setmanes, dia 3 d'octubre, hi ha la desena edició de la Mallorca 5000 Sky Running, la cursa per muntanya, que enguany forma part del Campionat de Balears d'Ultradistància. L'organitza el Club Matinant per Somiar i la secció de muntanya de la Federació Balear de Muntanyisme. Hi ha dues modalitats, aquesta d'Ultradistància, són 65 quilòmetres de cursa, i la Mallorca 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. També hi ha l'opció de fer la modalitat per relleus de 65 quilòmetres. Les inscripcions les podeu fer elitechip.net. Ja que xerrant d'esports i xerrant d'ultradistància, recordem que el grup Corram organitza per aquest divendres una xerrada amb l'atleta Joan Pere Carbonell, atleta d'ultradistància, precisament parlant del seu repte solidari 777. Això és divendres a les 7 del capvespre a la Fundació Roger Villalonga. Hem de parlar de bons resultats també del Club de Patinatge de Pollença. El C Pollença Freestyle ha participat a la Copa Internacional Quixote World Cup a Ciudad Real. Els patinadors han competit idò a nivell internacional. Han de destacar en Ariadna Gené, que ha quedat 8a en clàssic i 7a en battle. N'Albert Gené, 7a en clàssic, 13a en battle. I també molt bona participació de Noah Kling.
El club de bàsquet Colònia Pollença té obertes les portes per a nins i nines nascuts entre els anys 2019 i 20 que vulguin provar un bàsquet, i doncs, tant si han tingut ja qualsevol contacte com si no, se poden apuntar en el club per conèixer-ne el funcionament i gaudir d'una experiència dins la pista. Són nins i nines, i doncs, com deia, nascuts els anys 19 i 20. Es fan

entrenaments adaptats a només petits i les famílies interessades se poden posar en contacte amb un club per saber com participar en aquesta sessió de prova. El Real Club Nàutic del Port de Pollença farà els dies 26 i 27 d'aquest mes, és a dir, la setmana que ve, el Trofeu Colònia d'Optimist D. I doncs reunirà les joves promeses de vela. Apuntava el calendari per més informació. Contactar amb el Club Nàutic. Fins aquí, doncs, aquest repàs a l'actualitat d'aquest migdia, 12 i 21 minuts. 22 ja pràcticament, farem una pausa i després seguirem. Mos queda encara mitja horeta, avui tindrem en Christian Taylor, no serà base musical, tampoc exactament un llibres per viure, però bé més relacionat amb llibres, i és que avui en Christian ve amb un convidat, ara sabreu qui és, ara tornem.

pensat, guardo secrets a viva veu, acostumo a no empaltar, sóc xaperut i covard de mena. Tot sovint esquivo el sol, em costa un xic fer cap al mar, tinc pocs amics però bons que em disculpen quan faig el pena. I les neures i els laments i el poc enteniment, tots els mals costums, només arrels sota l'arena. Però l'Helena com un far em dóna llum i tan alè que si perdo la senyal i la paciència

mombres fulminants fruit d'una mala entesa. I els records inesborrats d'altres vides que han viscut tots aquells estius, sargassen.

teus ulls i veig com la pau emana. El camí que vam emprendre i ens ha dut avui aquí és

ancora em sinto capaz de cantar-se uma outra canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déus. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan

tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir de sang. 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys jo.

arribi ni el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant.

cantar avui que encara tinc veu i saps si podré demà. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys

sala l'os de guany. Estar o et serdim se te no res numet s'estel farnauet en orom se de sa se jadis i fides. Ramo exilleixem un mufsom el que se'm assajdi les deslardes d'aquesta.

0: Bon dia. Marga Proens diu no a restringir la compra de segones residències si afecta a ciutadans balears.
1: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de Més de prohibir també als balears la compra d'habitatges si són segones residències. Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguía, li ha reclamat que actuï ja.
2: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
3: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: Els preus pugen. L'IPC escala fins al 4,4% a l'agost, la dada més elevada dels darrers 3 anys.
1: Són 4 dècimes més que fa un any i encadena 4 mesos consecutius d'increments. Els experts alerten que una inflació que supera el 4%, com és el cas, pot provocar un efecte espiral no desitjat. L'economista Joan Tugores es manté en la vulnerabilitat de l'economia de les Balears davant factors geopolítics com la Guerra de l'Orient Mitjà, una debilitat que no només es nota en el sector transports, sinó en gairebé tot totes les àrees de l'economia.
4: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers 2 o 3 mesos, que recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquest episodi en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de costos de factors que estan fora del nostre control.
0: La crisi migratòria a Ceuta ha disparat els missatges d'odi a les xarxes socials un 76%, amb la diana dirigida especialment contra dones, infants i adolescents no acompanyats.
1: Són les principals conclusions de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, depenent del Ministeri de Migracions, que durant el mes passat ha registrat més de 100.000 missatges de caràcter racista i xenòfob, un 76% més que el juliol. Durant el mes d'agost, el 39% dels continguts analitzats va estar vinculat a l'encreuament fronterer enregistrat a Ceuta, amb narratives que presentaven els migrants com una amenaça per a la seguretat i la convivència.
0: En aquest context, a Palma s'ha convocat una concentració contra el racisme a Ceuta. Serà dissabte migdia a la plaça de les Columnes. I fa un minut, al Senat, la gestió d'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma ha provocat l'estira i engronsa de la portaveu popular, Alicia García, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ella ha donat 10 raons al ministre per dimitir i no l'han convençut.
5: A usted, señor Marlaska, no le faltan razones para dimitir, no. Le falta dignidad. Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. Pida perdón a los ceutíes, no les haga más daño y dimita ya.
6: Señora García, algún día dirá alguna verdad y no llamará a la confrontación, al bulo, a la desinformación. Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación.
0: En Ceuta hem arribat a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ràdio Pollença, comunitat.

0: Molt bones tardes, oients. Benvinguts un cap vespre més en el magazín dels capvespres de Ràdio Pollença. Aquest petit ples, com segur ja han canviat de temporada, ja s'ha acabat l'estiu, parlant laboralment, i nosaltres també tornàvem a aquest magazín. Us hem de comentar el que tenim avui capvespre preparat per vosaltres a les 5 i mitja, ja que, com sabeu, un dimarts tenim la secció d'esport local. Parlarem d'una activitat, d'una proposta que organitza el grup Correm, una xerrada que es durà a terme aquest divendres a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell. En Joan Pere Carbonell ha corregut 7 maratons en 7 dies en 7 continents fa mesos, i aquesta xerrada que organitzen parla sobre la ment darrere aquest repte solidari, que serà aquest divendres, com dèiem, a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és totalment gratuïta i podeu fer donacions si voleu saber un poc més sobre la seva història, ja que ho va fer tot això amb motiu de la seva filla, d'una malaltia que té la seva filla, per donar suport, recaptar fons i investigar aquesta malaltia que pateixen unes 500 persones a Espanya. I bé, avui a les 5 i mitja parlarem amb Felip Salas del grup Correm i també amb en Joan Pere Carbonell, ens explicarà un poc com ha estat tota aquesta història que ha hagut de fer, de viatjar, de córrer. I avui serà a les 5 i mitja, d'aquí uns 20 minuts. Tot seguit, a les 6, parlarem de música i d'actuacions de la Cala Brutal local. Parlarem amb el grup After Sands, conformat per Marta Ferrer, a més d'altres membres, la nostra cantant, presentadora, periodista, pollencina, i ens contaran un poquet sobre el seu grup i que tenen preparat per les festes de la Cala Sant Vicenç. I de bé, això és el que tindríem el dia d'avui, i si vos pareix, nosaltres hem de fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana.
1: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
0: I va bé, agenda d'aquesta setmana. Començam, per exemple, demà tenim música al carrer, amb Manteca a la plaça Major, Rano, Paula i Marce en el carrer Ponent, i divendres a Gallà i Herrada a l'Ajuntament. També vos hem de parlar de la tercera edat de Colònia, ja que organitzen un cap de setmana a Cala d'Ou, dies 16, 17 i 18 d'octubre. Podeu reservar a l'oficina de l'associació, una excursió a Marineland, a Calvià, seguida d'un dinar amb bufet, beguda, sorteig i ball. Això ja serà dia 5 d'octubre. Podeu apuntar-vos a Caixa Colònia. També fan un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Us podeu inscriure a l'oficina de l'associació. I el cap vespres seran de Penedès, dimarts 22 de setembre, per la tercera edat de Colònia. Podeu recollir un tiquet fins dia 18 a l'oficina, també presentant un carnet de soci. I la Quinta del 67, formada per un escuts l'any 1946. Quinta del 67, perquè ara en fer la mili. Aquest any celebraran un dinar de germanor dia 2 d'octubre en un restaurant Cavallet du Dimoni, i les inscripcions les podeu fer en el mateix restaurant fins dia 28. Hi ha campanya de donació de sang per qui li interessi donar sang, si ja ho heu fet o no ho heu fet mai. Perquè sapigueu, dia 28 de setembre, en un local de l'Associació de Veïns d'Uport de Pollença, es durà a terme aquesta donació de 4 i mitja a 9, i podeu reservar cita a la seva pàgina web donasang.org. I el cicle de conferències de Fama ja va començar aquest passat dilluns, el dia d'ahir. Se faran totes les conferències a les 6 i mitja a la Fundació Roger Villalonga. Vos heu d'inscriure contactant amb ells. Van totes relacionades amb l'Alzheimer. Per exemple, dilluns qui ve, són 3 dilluns consecutius aquest passat, avui qui ve i d'aquí 2 dilluns. El de dilluns 21 serà envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència, càrrec d'Eduard Bargall, i el dilluns 28, el paper de la exercici físic, claus per a la prevenció de la salut cerebral, a càrrec de Paula Bargall. Tot això a la Fundació Roger Villalonga, un dilluns de setembre. Anem a agenda dia per dia. Dijous de 7, el Rotary Club Pollença organitza una conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet, on contarà les seves vivències al Senegal, a les 8 en un Real Club Nòtic del Port de Pollença, aquest dijous. Divendres se presentarà el llibre L'avi del pallasso, l'autor Jesús Torres Beato, presentat per la Christian Taylor, la nostra col·laboradora, a les 7 i mitja a Can Llobera. Divendres també una altra conferència a càrrec de l'atleta d'ultradistància, amb el que parlarem avui, com us hem anunciat abans, Joan Pere Carbonell, que ha fet 7 maratons en 7 dies en 7 continents. La ment darrere el repte solidari 777, l'han anomenat aquesta conferència, a les 7 de la Fundació Roger Villalonga. Dissabte dins el cap de setmana, una actuació més dins el cicle del festival Mahler, i és el torn de Mahler Íntim, Mahler Alma Brahms, un biòpic al voltant de la vida de Mahler en destacades joves instrumentistes europees, com per exemple la mestra soprano Begoña Gómez i el pianista Magí García, a les 8 en un claustre de Sant Domingo. Podeu comprar les entrades per aquest festival Mahler a Ticketing.com. I dissabte, finalment, serà la Cala Brutal local. A les 9:30 començarà la jornada amb aquests Brutal Autos. Se farà la concentració, com dèiem, a les 9:30. Hi haurà també Vespas i 500 a les 10. A les 11 començarà aquesta cursa digna de veure des del carrer Mestre Paco fins al carrer Molins. Aquest carretons se llançaran cap a baix, com sabeu, carretons fets a mà personalitzats. De 12 a 2 hi haurà un taller de collage i celleis de producte i imatges locals. A les 12:30 se lliuraran un premi guanyadors d'aquesta cursa de Brutal Autos a Moixeramies Horats. A la 1 s'inaugurarà la Cala Brutal local. Hi haurà tats de cervesa, vins, tapes de producte local. Bé, podeu consultar les xarxes de l'Ajuntament si voleu saber més informació sobre aquesta jornada. Però bé, a les 2 hi haurà una actuació entre Montana Gypsy de 4 a 8, un taller de cotxes en propulsió per globus a càrrec de Little Lemon. De 5 a 7, un taller de cotxes, però ara seran de cartó i material reciclats. A les 6 actuarà Truc, a les 8 Glass for Reggae Band, a les 10 After Suns, un grup amb el que parlarem avui, i a les 11:30 hi haurà focs artificials que se varen haver de posposar per les festes de la Cala. Per tancar la jornada tindrem DJs mesclats a partir de les 12. I vos recordam, exposicions si no n'heu vistes en els jardins de Joan Marc, davant un museu. Trobareu les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana. A l'església i document teniu encara la natureza Albano Afonso. En un museu, a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. En un club, la de Xesca Ensenyat. I a Can Llobera, la de cartells de les eleccions d'un simulacre. I de nou anigueu molt en fora, perquè sobre les 5:30 nosaltres farem una xerrada amb Joan Pere Carbonell sobre aquest repte que va complir de fer 7 maratons, 7 continents en 7 dies. Així que mos veiem a les 5:30 amb Joan Pere Carbonell i l'associació. Corre.
2: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
1: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
1: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: No, la meva no, la teva.
2: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: La teva ràdio.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Són 4 minuts passat i mitja i nosaltres tenim una nova entrevista, una nova xerrada més bé, i avui tractarem un tema bastant abrumant, ja que una persona ha fet un repte que només pel seu plantejament ja impressiona. Són 7 maratons en 7 dies consecutius i en 7 continents, com m'ho escoltau. Però darrere aquestes xifres hi ha molt més que quilòmetres, entrenament i resistència, sinó que hi ha un històric personal, una motivació i, sobretot, una causa solidària. I bé, parlam d'això perquè aquest divendres el grup Correm organitza la Fundació Roger Villalonga la xerrada 7 maratons, 7 dies, 7 continents. La ment darrere el repte solidari 777 a càrrec de la letra d'ultradistància Joan Pere Carbona, i pot ser que ja hagueu sentit parlar d'ell a diferents mitjans, a diari, ja que ha estat una històrica donant la volta al món. I és un repte, com deien, que va més enllà de l'esport i que té com a gran motor la seva filla. Després ens explicarà en Joan Pere, ja que el tenim a l'altra banda del telèfon, però bé, avui volen conèixer què hi ha darrere aquesta aventura i com es prepara un repte d'aquestes dimensions. Però abans hem de presentar els convidats que tenim en els nostres estudis, que són en Martí, na Petra i en Jaume del grup Correm. Molt bones, com estàu?
1: Hola,
2: bones tardes.
0: I bé, feis aquest cicle de conferències, abans m'ho comentava en Jaume, però m'agradaria que presentéssiu un poc, que us presentéssiu, que és grup Correm, qui sou?
2: Bueno, grup Correm som un grup d'atletes, persones, que formen part de la mateixa associació. Actualment som 60, i bueno, el que ens uneix és l'esport, l'aventura i sobretot la muntanya. Com dèiem, abans corríem tots, ara n'hi ha que corren, n'hi ha que caminen, però continuem i som la muntanya. L'associació ha passat per diferents... No, les persones que feien l'associació pot som el que triam que fem, que no fem. I bàsicament és gaudir de l'aventura i de les muntanyes.
0: I sou un grup de atletes, de persones que disfruten de córrer, de Pollença. És un grup de tota Mallorca. Com és això?
3: Hi ha gent de tot Mallorca. En principi, un gruix és gent de Pollença, evidentment, però hi ha gent de per tot. Va néixer 2013 i durant aquest temps hi ha hagut molta gent que ha entrat a formar part. Jo no sé, no hem fet un recompte, però si féssim un recompte des del principi fins ara, hi ha moltíssima de gent que ha començat a córrer, després va deixar, ha tornat de molt de llocs. Mos coneixen per tot.
0: I soleu fer sortides, quedades per anar a córrer, o com
3: sí,
0: us organitzeu?
3: Hi ha sortides que estan organitzades, més organitzades, i sortides que són més obertes. Qualsevol de nosaltres pues anuncia: demà aniré aquí, o dissabte aniré en el Puitomí, o farem el que sigui, i normalment està obert a tots els socis. És a dir, no ho oferim més enllà perquè és immediat. És immediat, per tant ho oferim en el que forma part del grup de WhatsApp, que és la manera de funcionar actualment.
0: És com una espècie de grup d'amics molt gran que des quan anava a córrer, si qualcú se vol apuntar.
3: Exactament, sí.
0: S'apunta,
3: sempre
0: no?
3: Estem oberts i sempre esperam en el darrer.
0: Molt bé, és a dir que una persona de qualsevol nivell sí, pot anar amb vosaltres només per gaudir de...
3: Sí, no tenim un objectiu de...
0: No sou un equip de competició,
3: no,
0: per així dir.
3: No, que també
0: també
3: hi ha gent que competeix, hi ha gent que fa molt bones curses, però no és l'objectiu d'aquest grup.
0: I és per on corre? Anau per la muntanya, anau a pista, què feis?
3: Mos agrada molt la muntanya. M'agrada molt la muntanya. La pista, hi ha gent que fa mitges maratons, però no és un fil conductor que mos uneix. Tot i que hi ha gent que fa. Jo, per exemple, en el 27 vull fer la marató d'Atenes, però és un repte que tinc més jo que no ho grup Correm, o que no involucra la gent de Correm.
0: Però si qualcú se volgués apuntar, si
3: evidentment,
0: fos el cas,
3: els ho he dit, tot... ho saben, però m'apareix que se fan locos, tots se fan locos.
0: És a dir, que diguen que sou un gran grup d'amics, de coneguts, que vos junta la mateixa passió, que és fer esport i anar,
3: sí,
0: i anar a córrer.
3: Aprofitant per convidar tothom, som amics perquè mos han coneguts a la muntanya. Per tant, no és només un grup d'amics que van a córrer, sinó que està obert, són portes obertes, I som amics perquè mos han conegut gràcies a aquesta activitat. Per tant, qualsevol persona que ara mos senti i li faci il·lusió, li faci llana sortir amb nosaltres, o hi ha un lloc que no sap molt bé com anir-hi, cap problema, mos...
0: Clar, tenim l'avantatge que coneixeu les rutes, també, sí, que són millors jocs, no?
3: Sí, sí, sí.
0: I ja va inclòs.
3: Wikiloc mos crida, no?
0: quan ha d'enregistrar rutes. Sí. I, bé, el que sí que feis en continuïtat són aquestes conferències, aquestes xerrades, i jo he presentat un poc a l'introducció la d'enguany, però m'agradaria que vosaltres, crec que has estat tu, Petra, que s'ha encarregat un poc més d'això, mos introduesquis a la història d'en Joan Pere, que ara parlarem amb ell d'aquí uns instants.
1: Idò, bàsicament, un guany dins tot un ventall de conferències que hem anat fent, perquè n'han fetes des de persones locals, perquè vam tenir en Guillem Mascaró i en Josep Bestart fa 2 anys. L'any passat vam apostar un poc més per dur la salut mental a l'esport i vam tenir en Abel Calero i na Maria Fiol. I un guany, en vista de la gesta que havia fet en Joan Pere Carbonell, pues cridava molt l'atenció, saps? Sent un lot d'aquí, d'aquí el Vià a prop, i que te diguin, no, a través de les notícies, aquest lot ha fet un repte espectacular de 7 maratons, de 7 dies en 7 continents diferents, ja m'ha entrat aquesta corolleta i m'he de posar en contacte amb aquest lot per saber si realment estaria interessat, ja que ho ha fet un guany, pues... un poc que mos contàs, i també després quan recerques i cerques informació de Montell i veus que hi ha un caire solidari, doncs encara li dono un plus més en aquestes conferències que nosaltres fem. Perquè això sí, hem fet sempre aquestes conferències en caràcter gratuït, o sigui, són obertes a tothom i són de franc.
0: Molt bé, i aquesta conferència, parlar amb en Joan Pere, és un honor, perquè com deien, la seva història ha fet la volta en un món, ha sortit per molt de mitjans i tenim un plaer de tenir-lo a l'altra banda del telèfon a nosaltres, i l'hem de saludar. Molt bona, Joan Pere, com estàs?
4: Bones tardes.
0: Idò, bé, estem aquí amb un grup Correm, ja mos han dit que no mos coneixeu en persona, però bé, vos coneixereu en aquesta conferència que fareu, però abans de res m'agradaria que mos responguis a una pregunta que mos demanarem tots, o que estem escoltant ara mateix, que és d'on surt aquest repte 777?
4: Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per convidar-nos al vostre programa. Des del moment que en Petra m'ho va oferir la possibilitat, pues, no vaig tenir cap dubte de poder-vos contar la meva història i de col·laborar en la medida de lo possible. Bueno, dit això, això és un repte que no surt... jo fa molt d'any que corro, o sigui, no és que m'hagués posat a córrer recentment, ja duc un bagatge important de maratons, en la meva vida jo n'he corregut 47, o sigui que ja estava preparat, i ja arriba un moment que si no te cerques un repte, pues, com que et perds un poc d'il·lusió. Entonces va sortir aquesta possibilitat, me varen a través d'un un conegut que vaig aconseguir una marató, pues me va contar un poc la seva experiència que l'havia feta, i bueno, de tot d'una va aparèixer una locura, o sigui, no mai ni m'ho vaig plantejar, perquè vaig pensar el que molta gent ho ha pensat de jo: aquest tio està com una cabra. Però bueno, li vaig anar donant voltes i amb els temps, pues, me va picar la curiositat, vaig recopilar informació i bueno, en el final vaig prendre la decisió i venir de l'hora, perquè crec que ha estat la millor experiència de la meva vida, i bueno, estic molt content d'haver-ho fet, d'haver-ho aconseguit, i com bé heu dit, tot això, pues, respaldar per la gent que me va apoyar en aconseguir recaudar fons per una causa solidària com el malaltia de sictiosi, que bueno, va anar tot molt bé, vaig rebre l'apoi de moltes institucions, de l'Ajuntament de Calvià, de Govern Balear, Consell, etc. I varen aconseguir recaudar bastant de fons, i per una situació petita com la de sictiosi, que és una malaltia que afecta a poca gent, pues, com vos podeu imaginar, va ser pues una cosa molt, molt important, i m'estan immensament agraïts.
0: I una, abans de donar-te pas perquè parlis amb el grup Corrom, perquè també en part ells te farà l'entrevista avui, ja que són el que t'han convidat a Pollença, tu has dit que molta gent diria que estàs com una cabra, que estàs boig, però també mos has dit que tu ja has estat preparat, que ets una atleta, que has fet molt de maratons, però en quin moment vas pensar això ho puc fer? És a dir, per un motiu personal de la teva filla, perquè era un repte que, com has dit, ja tenies darrere, en quin moment vas pensar que series capaç de fer-ho?
4: Pues mira, lo primer de tot ho vaig consultar amb el meu entrenador, li vaig plantejar la possibilitat de prendre part d'un repte com aquest, perquè jo personalment tampoc no havia capacitat de fer-ho de la manera que a mi m'agrada, que és competint, pues, i la seva resposta de tot d'una va ser que si qualcú ho podria fer era jo, i bueno, això va ser el primer input positiu, i després quan ja va sortir la possibilitat de fer-ho per una causa solidària, i se varen donar una sèrie de circumstàncies que feien que li poguessin donar vou i publicitat i poder recaudar fons, vàrem fer una campanya mediàtica que bueno, va fer que si ens tenia dubtes, a poc se convertís en un repte il·lusionant, i ja va acceptar la emoció i les ganes de fer-ho que ja me vaig veure capacitat plenament de poder-ho intentar, perquè quan t'enfrontes un repte d'aquestes característiques són moltes els condicionants que poden fer que no te surti com tu desitges, però bueno, s'ha d'intentar. Si no ho hagués intentat, pues, no ho hagués sabut, i després surt bé o no surt bé, i en aquest cas va sortir no bé sinó molt bé. I bueno, ja dic, però sí, ja dic, si no hagués anat bé, pues també hagués estat igual de content, perquè jo no me dediquen a això professionalment, vull dir que no hagués passat res, però bueno, com ja dic, va anar bé, i estic molt content.
0: Bé, igualment això és una gesta d'un professional, d'un atleta d'elit, no? Fer tot això en tots aquests dies, i estic segur que mos tens molt per contar, però clar, això també contaràs en aquesta conferència. Hi ha moltes preguntes, molt de detalls, però també m'agradaria que el grup Corrom te faci les seves preguntes i manifesti les seves curiositats.
4: Sí, sí.
5: Bona tarda, Joan.
1: Hola, Joan.
4: Hola,
1: Pere. Bona...
4: Hola, què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Esperant que sigui divendres per poder-te conèixer en persona, i molt agraït, sí, que mos donis l'oportunitat de poder-te escoltar, i aquí a Pollença, que sabem que és com a casa per tu.
4: I jo amb moltes ganes de contar-vos-ho. Sí, sí, és com a... No visc a Pollença, però tenc molt de vincles amb Pollença.
3: Una cosa, Joan Pere, perquè... Hi ha gent que potser pot dir, com que 7 continents? On són aquests 7 continents? Podries explicar quins són aquells llocs que vares córrer?
4: Pues mira, si el que vols és que te'ls enumeri,
3: sí.
4: Mira, varen començar, o sigui, tota l'aventura comença que ens reunim 60 membres de tots els països. Ens reunim a Cape Town, a Ciutat del Cabo, ¿vale? Sí. D'allà s'espera a que hi hagi les condicions òptimes per poder volar a l'Antàrtida, que és allà on serà la primera marató, ¿vale? Una vegada que correm a l'Antàrtida, tornem a Ciutat del Cabo, a Cape Town, i allà seria la segona. D'allà passes a Austràlia, a Perth, això seria la tercera. Per a Dubai, seria el continent asiàtic. De Dubai a Madrid, seria el continent europeu. D'allà a Brasil, Fortaleza, Sud-amèrica. i ja per acabar a Miami, Estats Units, que seria Nord-Amèrica. Són set perquè Nord i Sud-Amèrica hi ha gent que ho compta com un, però en aquest cas són dos, i en el total sumen aquests set.
3: Sumen set continents.
4: I cada dia corríem a un continent. És a dir, quan no cors, esperes en els aeroports o voles. És a dir, estàs, no tures, no tens... El teu hotel és l'avió, no tens temps de descansar a un hotel, com és normal.
2: Pens, Joan Pere, que aquí un continent sorpresa és l'Antàrtida.
4: Sí.
1: No? Però no tan sorpresa per tu.
4: No tan sorpresa, perquè jo l'any 2022 ja havia corregut. Que aquí és on vaig conèixer a un argentí que és el qui me va induir a participar en aquest reta, i que jo ja sabia un poquet a què anava, i això me va ajudar molt, perquè així com la primera vegada que vaig anar allà no sabia en què m'afrontava, perquè clar, quan et xerren de l'Antàrtida no, la majoria de gent no sap ni on és, ni què és un continent, ni què hi ha vida, ni no tenen informació, com era el meu cas. Entonces, ja a partir d'aquest avantatge de saber de quina indumentària havia d'utilitzar per córrer, quines sabates havia d'utilitzar, quina roba tèrmica, perquè és complicat. Córrer a l'Antàrtida, saps que fa molt de fred, però gestionar el fred, si no estàs avesat, te surten moltes dubtes. I jo vaig tenir la sort de ja haver-ho experimentat i saber que quan corres a l'Antàrtida sues, i si sues has de roba que ventili, has d'anar regulant un molt la temperatura, perquè si sues molt tens perill de que aquesta suor se converteixi en gel. I en fi, és una barreja de situacions que vaig tenir l'avantatge de ja haver-ho experimentat.
3: Per tant, aquí, a part d'estar bé físicament i de tenir totes les qualitats, hi ha una gestió perquè passes de córrer a Brasil, a Dubai, a l'Antàrtida. Per tant, has de gestionar un canvi de temperatura, a més de cansament i de dormir dins l'avió.
6: I no constipar-se.
3: I no constipar-se.
1: Evidentment.
4: Sí, no constipar-se. Sí, és que el que deia abans, qualsevol petit detall te pot arruïnar
3: jo no sé si és vera o no, però diuen que l'Antàrtida no te pot constipar perquè els microbis no sobreviven.
4: Correcte,
3: exacte. Per tant, és un avantatge, no?
4: No, de fet quan nosaltres volem allà, una de les coses que te fan fer és que te reuneixen, o sigui, tu dus tota la teva roba a la teva habitació, te l'inspeccionen i te fan desinfectar tota la teva roba, perquè precisament per evitar això. O sigui, tu no pots anar allà a córrer amb unes sabates velles, brutes i això, perquè probablement durant corren el risc de que hi hagi qualsevol tipus d'infecció. I no és només això, sinó que quan puges a l'avió t'has de tornar a desinfectar, i quan aterrisses a l'Antàrtida te tornen a desinfectar. O sigui que...
2: O sigui, les sabates poden ser velles, però han d'estar netes. No és veritat. Bàsicament. Però, clar, el tema de córrer en sabates noves, que si llavors te fan bòfaga, que si te molesten, que si pitot, bueno, que si flautes, no?
4: Hombre, no estem xerrant d'estrenar sabates, però que siguin unes sabates que estiguin bé. Però bueno, el que traten és d'evitar que tu siguis portador de qualque tipus de virus o de bacteri que pugui afectar l'ecosistema, però és veritat que el que dius, allà fa tant de fred que els bacteris no sobreviuen, no n'hi ha. O sigui, no hi ha... No, aquí on estàvem nosaltres, que és el polo sur geogràfic, no hi ha vida. O sigui, la gent s'imagina pingüinos... No, allà no hi ha res. No,
2: com a curiositat, a quant de graus corrieu?
4: Pues allà, el dia que vàrem estar, va ser un dia que feia sol, però feia molt de vent. I si, I quan estaves en el sol, que no tenies el vent, doncs potser estaves a menys 25. Però quan te pegava la ratxa de vent, la sensació tèrmica jo crec que era de menys 35 o por ahí, perquè feia molt, molt de fred. Entonces, mentre corries, quan tenies el vent a favor, era una cosa, però quan el tenies en contra, t'havies de posar un pot d'una mascarilla per la cara, perquè si no era com que te teava la pell. I era bastant incòmode, però sí, feia molt, molt de fred.
3: Escolta, estic amb moltes ganes de que mos contis totes aquestes coses, perquè simplement en dues anècdotes ja mos has contat moltes coses. Sí. Per curiositat, quina de les 7 maratons va ser la que te va costar més? La darrera, perquè estaves cansat...
4: Te diria que sí, te diria... Man, totes tenen el seu punt perquè vas acumulant cansanci i demés, però sí que te diria que la darrera, que en teoria havia de ser la més fàcil, perquè la darrera, jo sempre anava fent com una cuenta atrás i m'he dit pensant, era com ja només me'n queden 3, me'n queden 2, me'n queda una, però la darrera... Crec que el que em va passar a factura va ser l'alimentació, perquè vaig tirar de barrites energètiques i això que menjam els corredors, i si no estàs, sobretot si no estàs acostumat a prendre en tanta quantitat, em va passar a factura i la darrera ho vaig passar francament malament, cansament, l'estómago malament, fred, perquè a Miami per mala sort va haver com una tormenta de neu i va fer que les temperatures baixessin una barbaritat, i sí, crec que és que se me va fer sobretot més llarga, però no s'acabava mai, perquè jo volia acabar, però no arribava el moment, però havia d'acabar perquè ja estava a les portes, però sí, se me va fer molt dura aquesta. I jo... després també, per exemple, la de Pers també la record com molt dura, perquè varen córrer a unes temperatures de 40 graus i molta humitat, i vaig tenir un pot de deshidratació, i aquesta també ho vaig passar malament. Totes en qualque moment tenen un moment dur, però bueno, ho vas...
3: I tot condensat en una setmana.
1: I una cosa, sí. Joan Pere, a tot això anaves tot sol? Anaves acompanyat? És a dir, la família te va per acompanyar o només aquí a Madrid?
4: No, la família m'esperava a Madrid. És a dir, aquí, en aquesta reta, els qui hi van són els qui corren. O sigui, són 60 corredors, més després tots els membres de l'equip. Això és una organització que t'organitza tot el viatge, i vas acompanyat de metges, fotògrafos, en fi. Si són 60 que correm, en total érem unes 120 persones en l'expedició. O sigui que anaves acompanyat d'aquesta gent. Ara, el que tu dius, família, no me va poder acompanyar. No, me varen estar esperant a Madrid, i després la meva dona me va venir a rebre a Miami, que bueno, va ser el moment més emocionant d'aquest repte. Tant lo de Madrid, perquè Madrid tenia 50 persones entre amics i família que m'estaven allà animant, i bueno, que m'ho van rebre, que va ser un moment molt emotiu, i després lo de Miami també, tenir la meva dona allà que m'esperava, també va ser molt emocionant.
3: I merescut.
4: Sí, suposo que sí.
0: Molt merescut, Joan Pere. Són moltes preguntes, moltes coses que te podrien demanar, molt de detalls que tots encara mos demanam, com per exemple el finançament, detalls sobre cada cursa, moltíssimes preguntes, però amb el temps que mos queda m'agradaria recordar que això va ser un repte solidari per la malaltia de l'histiosis, i la gent encara pot donar, no, Joan Pere?
4: Sí. Bé, això va ser una campanya que varen fer expressament per Arreta, però no vol dir que això és una associació que, bueno, segueix funcionant i la malaltia segueix existint, i ojalà se recordin tot per aconseguir la manera de curar, no, perquè això no té cura, o sigui, és una patologia que se té per vida, però sempre surten nous fàrmacs que fan que se pugui aminorar els efectes d'aquesta patologia que afecta, ja he dit abans, afecta a unes 300 persones en tot Espanya i bueno, en diferents graus. Té graus lleus i graus més greus. En el cas de la meva filla és un grau lleu, que gràcies a quin metge que la du aquí a l'Hospital de Son Espases i els tractaments que existeixen, pues fan que ella pugui dur una vida totalment normal i a pesar de que, ja dic, tot el que se pugui millorar, no només per la meva filla, sinó per la resta de la gent afectada, pues serà benvingut.
0: I tothom que vulgui aportar qualsevol cosa ho pot fer a la pàgina ictiosis.org, a la secció de donar. Igualment, ho recordareu aquest divendres a les 7 de la Fundació Roger Villalonga, que recordam és la conferència que organitza un grup Corram. I de bé, totes les preguntes, totes les curiositats podreu demanar aquest divendres, perquè nosaltres ja ens quedem sense temps. Res més que agrair-vos, Joan Pere, primer de tot, en un grup Corram, en Martina Petra i en Jaume, que heu vengut, i esperem que us vagi molt bé aquesta conferència, i Joan Pere, que segueixis corrent i fem més maratons per aquestes capses. Moltes gràcies a tots.
4: I que vos ho pugui contar. Gràcies.
0: Sí, d'altra, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: Vinga, a vosaltres.
6: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
7: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Benvinguda, oients, com molts en reconeixereu escoltant la veu de la nostra pollencina, la Marta Ferrer, que supos que ja te coneix tothom. Marta, a més de presentadora, de periodista i d'altres coses, també ets cantant i actuaràs amb el teu grup After Sands en aquestes festes de la Cala Brutal Local. Molt bones, Marta, com estàs?
1: Hola a tots, molt bé, molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres. Això, Ràdio Pollença, sempre és una alegria venir.
0: És que teva, com saps, ja has estat aquí abans que jo, abans com els que han passat. I també hem de saludar en Joan Miquel, guitarrista d'After Sands, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Joan Miquel, molt bones.
2: Hola, bones, com va?
0: No tenim molta estona per parlar amb en Joan Miquel, perquè
1: s'ha escapat de la feina 10 minuts.
0: Com a bons músics, no diran de que fa feina en Joan Miquel, però com a bons músics sempre estau ocupats. I bé, m'agradaria que parleu un poc, perquè fa poc que heu fet 10 anys del vostre grup d'After Sands, no?
1: Sí, Joan Miquel, si vols xerrar tu, perquè en Joan Miquel és un dels fundadors d'After Sands, que encara en queden dos d'aquests fundadors, en Joan Miquel i en Jaume. Joan, si vols xerrar un poquet d'aquests 10 anys.
2: Vinga, sí, xerraré jo, que a Marta sempre li agrada molt xerrar, per mi que no m'agrada. De fet, li agrada tant xerrar que durant aquests 10 anys jo no tenc ni micro, ara imagina com van les coses.
1: Perquè no vols.
2: Però bueno, bé, no sé què compte vos una miqueta. Han estat 10 anys que han rodat pràcticament per tota la illa de Mallorca i la veritat és que amb moltes ganes a dia d'avui encara de seguir anant a tocar i passar molt de gust en el dia a dia dels concerts.
0: Perdona, Joan Miquel, hi ha realment pocs grups de versions que actuïn a verbenes, n'hi ha 4 o 5 contats que hagin durat 10 anys, no? Jo dic que ha passat molta gent i tu has estat un dels membres fundadors d'aquest grup, com deia Marta.
2: Exacte, sí, això va començar exactament en el 2015, quan vàrem arrencar una miqueta. Va començar en Inés, que antes era l'antiga cantant, i amb en Jaume, que en casa no se'n bateria, i m'ho van comentar jo, i res, vam decidir tirar endavant, vàrem provar, la cosa va arrencar bé, cosa per la qual tampoc no tenia moltes esperances en aquell moment. I res, hem anat creixent i hem anat millorant bastant amb aquest part dels temps. Crec que a dia d'avui, si molt bé som els mateixos que vàrem pujar en el 2015 damunt l'escenari, diríem, mare meva, no apareixem igual, com han canviat.
0: I doncs sou dos joves poblers, tu ets un d'ells, que ja mai no Marta que eres pobler, un vilafranquer, un porrerenc, un
1: macianer.
0: Ah, clar, no entenia. I tu, Marta.
1: Sí, estem repartits.
0: I doncs bé, Joan Miquel, sé que ja te n'has d'anar, moltíssimes gràcies, almenys hem pogut xerrar amb tu una estona amb un membre fundador i nosaltres seguirem xerrant amb Marta, moltes gràcies.
2: Vinga, moltes gràcies i una ferrada a tots.
0: Adéu. I bé, Marta, conta'ns un poc l'història d'After Sands, perquè jo no sabia que tu no vas començar en aquest grup i quan fa que ets en aquest grup, perquè ara tu ets la frontman, no?, com se diu.
1: Sí, va ser curiós perquè jo After Sands els vaig veure a una festa de la padrina jove d'en Cristòfol Llompart, molts el coneixeran per obres de teatre, això també pollencí a mi meu, i vaig dir, ai, quin grup, clar, jo cantava de feia anys, però mai havia tingut una banda, sempre anava amb ballarines, era com una altra posada en escena, i els vaig veure en aquesta festa, vaig dir, ah, que guai, són bons, i va coincidir que d'aquesta festa privada, bueno, vàrem anar amb uns amics de festa a Maria de la Salut, en els Papes Fizzo, i me vaig trobar en Joan Miquel, i li vaig dir, tu ets el guitarrista After Sands, i diu, ostres, sí, eres a la festa. Sí, bé, vàrem xerrar un poc i jo li vaig dir que me faria ganes formar un grup, tenir músics en directe, una mica tot aquest trull, i ell m'ha dit, si qualque dia necessites guitarrista, compta'n jo, i ja com que vàrem crear una mica d'amistat. Però res, la cosa va quedar aquí. I al cap d'un parell d'anys, a lo millor 2 anys després, me va escriure, escolta, que tinc una proposta per fer-te. I era quan Inés va decidir fer una passa enrere en aquesta aspecte de musical per temes professionals seus i me van proposar ser la cantant d'After Sands i ni m'ho vaig pensar. Vaig conèixer la resta de grup, que la veritat són un 10 i que ja som una família. Després de tant d'anys, jo ara enguany fa 8 estius que estic amb ells i ja com a germans. La veritat que ja discutim, m'ho moro passant bé.
0: És una família, no, al final, un grup, no?
1: Exacte, passant moltes hores junts.
0: Són companyeros de feina, però al final també, no, músics, entre ells també han de fer un pot de psicòlegs, de pic, hi ha moltes frustracions, pors, moltíssimes coses.
1: Sí,
0: però bé, vosaltres no heu aturat, 8 anys has dit que fa que estàs amb aquí. Uh-huh. No heu aturat i tampoc aturau aquest estiu perquè, bé, heu tocat moltíssim a Lloreta, Son Macià, Porreres, a Vall de Mossa, Solla, Santa Margalida, vareu tocar fa 10 dies a Galilea, ara a la Cala Sant Vicenç i perquè vaig a la temporada, bé, no sé si tindreu més concerts després, a Binissalem, ha estat un any guai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquests que has dit són d'agost i setembre. Sí. Juny i juliol també vàrem tenir, el que es veurà que enguany la gent té moltes ganes de festa perquè normalment setembre ja comença a ser un poc més fluix i enguany cada cap de setmana han tingut actuació, per octubre encara no ho hem penjat però també tenim actuacions i molt contents, la veritat.
0: Que us va molt bé, heu fet i tot una gira 10 voltes al sol.
1: Això l'hem passat, sí, l'estiu passat, perquè 10 anys havien de celebrar per tot lo alto.
0: I de no aturau, i de què mos espera la Cala? Que per la gent que no us hagi vist cap festa, quin estil de música tocau? Ara escoltàvem una versió d'una cançó mítica espanyola, uh-huh. Anau per aquesta línia, també tenim altres sorpreses.
1: Fem un pot de tot. És música per ballar, fem un estil pop-rock des dels anys 80 fins a l'actualitat, també en tenim qualcun un poquet més moderneta, més actual, i n'hi ha amb espanyol, en català, amb anglès, un poc amb italià, un tros i tot, o sigui que no... Quan veiem que una cançó és ballable i que té èxit i que és d'aquests hits, no, diguem, perquè n'hi ha actuals, però també les mítiques que tu quan penses en una rebel·la dius... No va faltar aquesta cançó, jo no sé si cantar aquesta cançó, pues nosaltres també la feim. Hi ha un pot de tot, per tots els gustos i per tots els públics.
0: I en tant d'anys m'imagino que heu hagut de canviar repertori, tindreu moltes cançons i tu d'on treus temps, Marta, per ser, perquè amb un grup de música, és a dir, ja quan te coneixes i dus tant de temps, sí que és més fàcil, no? Uh-huh. Però, clar, també teniu assajos, m'imagino, heu d'anar practicant les cançons perquè no se vos perdin. D'on treus el temps, Marta?
1: Bé, de dir que som un grup que no ha assajat molt. Això no sé si ho puc dir, però...
0: Això és que som molt bons.
1: No, sí que assajam, però sempre quan arriba la temporada o quan a meitat d'estiu surt una cançó que dius l'hem de fer perquè ara és un hit de l'estiu i no la teníem, sí que quedes un dia per assajar, però en general solem assajar abans de la temporada o ara per exemple que ve Nadal, no? Pues ara per novembre, principis de desembre molt solen reunir i ja de cara a 2027 pues ja mirarem de les cançons que fem enguany quines jubilar, no jubilar, perquè després una festa privada pot ser gent
0: si
1: més gran...
0: Si te demanen qualsevol cançó,
1: sí,
0: heu de tenir un repertori, per així dir.
1: Exacte, però sí que un poc, en quant a repertori de rebel·la, que sí que ho tens una mica més ajustat, és una horeta i mitja, una horeta 40, mires quines has de jubilar, quines mos fa ganes fer noves, que fer noves no vol dir que siguin actuals. Enguany, per exemple, hem ficat la de Dime de Naved o la del Sol no regresa de la Quinta Estación, no és algo actual, però sí que dius mira, aquesta cançó ara torna a sonar o trobam que mos pega com a grup perquè clar, també tenim un estil un poc rockero i no tot hi pega, però sí fem com a lluvia d'idees, cadascú porta un poc lo seu, quedam un dia assajam, veiem quina mos agrada més, amb quin ritme que, com ho fem, i així cada any
0: i també imagina

0: que després a l'hivern seguim fent feina perquè hi ha molta festa privada, molta boda, cumpleaños, que la gent mos veu una verbena i mos ve demanar contacte o mos escriu per xarxes, per l'Instagram, i això també mos agrada. O a lo millor mos veuen penjar-me un cartell i mos escriven: ai, avui em vi que anau a Binissalem, a quina hora? A quina hora tocau altres? I ja gent pues que mos segueix una miqueta i que si pot i l'encaixa mos ve veure. I per nosaltres això és un luxe, com que la família d'After Sun va creixent a poc a poc.
1: Teniu fans que vos segueixen? Vos heu trobat gent que diuen: vos he vengut a veure expressament a vosaltres en aquesta verbena, que tu que estàs allà els hi vols la cara i dius: en aquí l'he vist qualque pitja.
0: Sí, sí, i sobretot quan repetim pobles, per exemple, Vilafranca és un poble que hi anem cada any i que a primera fila sempre te trobes els mateixos, que a més venen a fer-te cas, després te demanen la foto i ja d'un any per l'altre els coneixes, i com aquells mateixos: ai, mos han conegut. Però clar, és que ho donen tot, com per no fixar molt amb aquest públic meravellós que mos segueix i que ve per tot en nosaltres, clar que sí.
1: I com a bons músics també teniu vostres fans i cançons propis. Vosaltres heu pensat en qualque moment treure qualque disc, qualque projecte? No sé si ho teniu pensat.
0: Això s'ha de xerrar fa molt de temps, un dia assajant, però clar, dur molta feina. A més, és una cosa
1: que... I molta inversió, també.
0: Clar, temps, dobbers, també ho coneixements, i a més que nosaltres, com que mos han creat un poc un nom com a grup de versions. Si ara traguéssim cançons propis, no te dic que no poguéssim fer una o dues cançons, però en un final la gent mos coneix o mos associa amb aquestes...
1: No seré el primer que vos ho demana, m'imagino.
0: No, hi ha gent que ho demana, perquè és veritat que tenim membres d'un grup, per exemple, en Toni, que és l'altre guitarrista de Vilafranca, ell té altres projectes seus, fins ara estava en Riguiton Pare, ara està amb Dolores Jaume, que aquests sí que són grups de cançons propis. Clar, és un altre estil. Però jo crec que si haguessin de fer cançons pròpies ja seria cadascú formar un altre projecte, com ha fet en Toni, i After Sands deixar-ho més en versions, que és per lo que mos coneix la gent.
1: No se pot fer tot. No se pot fer
0: no,
1: tot.
0: És que ja, jo no tinc més temps, això.
1: Clar, tu entre una cosa i l'altra, m'imagino que estiu, entre tocar, sortir aquí i anar cap allà, la teva feina també de periodista, que això ja xerraran ja un altre dia, ja n'has xerrat. Te vàrem escoltar la tertúlia de dones de divetres aquí fa poc. No, m'imagino que és una cosa molt difícil fer cançons propis, però t'ho havia de demanar, com igual que t'ho demanarà molta gent.
0: Clar, és a dir, jo quan era més joveneta sí que vaig treure el meu disc.
1: Tu tens cançons en solitari, clar.
0: Que encara ara les sent per Ràdio Pollença, dic moltes
1: sí,
0: gràcies.
1: Sí, qualque pic sona, les tenim per allà.
0: I que més entendo quan tenia 9 i 10 anys amb aquesta veueta de nina petita, i quan les sent dic: ostres, dic, mira, està bé, perquè així jo mateixa me'ls recordau.
1: La Hannah Montana pollencina.
0: Quasi, quasi, sí, quasi, quasi. Però sí que és vera que ara mateix estic a un punt que és això, molta feina. És vera que el periodisme i la música se pot compaginar molt bé, però clar...
1: Com era això?
0: Per tema horaris, per tema d'ambients, són dues feines que
1: clar,
0: se poden compaginar.
1: Clar, perquè la música és més per vespre, no?
0: Sí, i en un final també que vas a entrevistar qualcú a un poble i en un final després vas a cantar la seva boda i no te'n dones compte i diuen: ah, això és la de la tele, i tu sí, o també cantes, sí.
1: Clar, això també t'allum un paper a favor, en un final, no?
0: Sí.
1: Ah, ve la de la tele, la divetres a tocar a la nostra festa.
0: A vegades sí, a vegades no, perquè a vegades és com que la gent li xoca un poc veure-me cantant, perquè com que no me relacionen. Si m'has conegut cantant, beníssim, però si no, dius: ara una periodista que se posa a cantar aquí.
1: No me quadra, no?
0: Sí, però bé, és vera que són dues feines molt agraïdes i que m'agraden molt, que crec que això també és la base per aguantar aquest ritme, perquè anar a tocar una verbena a les 3 del matí i després el dia següent, a vegades quan fa aigua en quina fira, a les 8 del matí ja ets a puesto, has dormit 3 hores o 4, però val la pena.
1: Sí, tothom que conegui músics o sigui músic sabrà que la música és molt sacrificada, sobretot en aquestes verbenes que has de tocar fins a altres hores, i si no, has de tocar el cap vespre a 40 graus,
0: també,
1: que és un altre. Però bé, Marta, vos podrem escoltar a la Cala Brutal local. Vosaltres actuau a les 10, just abans dels focs artificials.
0: Sí.
1: Estaria xula que just quan acabeu els llancen, no?
0: Tirem paperí i focs artificials. Jo crec que això mos haurem de plantejar, com ho feim.
1: En Mateu, tu vore, li pots insistir.
0: Sí, en Mateu i en Toni, que ara a tots dos els apunyirem un poc.
1: Idò bé, això serà dissabte, atureu a partir de les 10, però hi haurà actuacions des de les 2 del cap vespre i tancarà la nit.

0: DJ més clars quan vosaltres acabeu, m'imagino.
1: Sí, m'he mirat truit tot el dia, perquè també heu de matí hi haurà lo de usar tots bojos. Sí.
0: Tallers, moltíssimes coses.
1: Sí, és un dia per passar per la cala. A més, me fa moltes ganes, perquè fa anys que no actua a la cala Sant Vicenç. Sempre tenim més tendència a venir a Pollença per Nadal o per la patrona, o qualque any no moll, i aquest paisatge meravellós que tenim a la cala, jo crec que serà un molt bon dia.
0: Sí, actuar a la cala en aquest escenari, a les vistes de fons,
1: és un luxe.
0: És un luxe, és un joc magnífic. Uh-huh. I a les 10, tornant a repetir After Sants, dissabte de nou a la Cala Brutal local, podeu consultar, ja que està amb la nostra programació, la nostra agenda, perdoneu, que tenim tota la programació d'aquest dissabte, si teniu qualsevol dubte. I a Marta, moltíssimes gràcies, no te robam més temps, moltes gràcies per venir aquí a casa teva, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I sap que té les portes obertes.
1: Moltes gràcies. I animar tothom que vengui, que ja el que han dit, tot el dia hi haurà activitats, hi ha menjar per dinar, per sopar, i venir a fer una copeta de vi, una tapeta, una cerveseta mentre escoltàvem un pot de música. Estau convidadíssims.
0: Jo crec que no fa falta convidar la gent, jo crec que anirà igual.
1: Han de venir. El Pollencís m'agrada moure'm mos i la festa, així que espero veure'm-vos a tots.
0: Moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies.

0: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El govern espanyol aprova la congelació de les tarifes aeroportuàries fins l'any 2031. Així ho preveu el document de regulació aeroportuària aprovat avui per l'executiu, que fixa les taxes en 3 cèntims per passatger a l'any, rebaixant així la petició inicial d'Aena, que era de 43. L'Associació de Línies Aèries, així com algunes aerolínies com Ryanair, celebren que se suavitzin les taxes aeroportuàries, lluny, però, com diu el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, del que els agradaria.
2: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias y de hecho desde el gobierno de las Islas Baleares defenderemos siempre una bajada de tasas.
1: A banda de les taxes, s'ha aprovat una inversió de més de 1.000 milions d'euros als aeroports de Palma, Eivissa, Menorca i també a Son Bona, que es destinaran a la millora de pistes, passarel·les d'embarcament i també a la seguretat. Tot d'un ampliem aquesta qüestió en un dimarts 15 de setembre, marcat per l'IPC, que puja un 4,4% interanual al mes d'agost a les Balears. És una dècima per sobre de la mitjana espanyola. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. I ho fa segons l'Institut Nacional d'Estadística per l'encariment del sector serveis i el transport, que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible actualment. El litre de benzina i el de gasoil frega o ja supera els 2 euros a moltes benzineres. Els transportistes professionals, que tenen un descompte de 20 cèntims al litre de benzina per compensar l'encariment dels carburants, reclamen al govern d'Espanya que faci efectives les ajudes a Balears.
1: I Provença ha descartat durant el ple del Parlament restringir la compra de segona residència si afecta el ciutadà de Balears.
3: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de Més per Mallorca de prohibir també als illencs la compra d'habitatges si són segones residències. Marga Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguià, li ha reclamat que actuï ja.
4: Ara mateix, un de cada 3 habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
5: S'està dient, és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
1: I el detingut per l'apunyalament mortal de Son Goleu a Palma ingressa en un centre de menors.
3: És la mesura que ha acordat la jutgessa després de conèixer-se que té 17 anys. L'ingrés al centre és, però, per complir una condemna anterior de la qual li quedaven alguns mesos pendents mentre la investigació per l'apunyalament al pit d'un jove de 9 anys continua.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i mitja serà moment per l'actualitat esportiva. L'homenatge a Enric Mas a Mallorca haurà d'esperar perquè abans arriba el Mundial. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. És la pròxima cita per al ciclista artenant que després de conquerir la Volta a Espanya viatjarà divendres a Montreal per a disputar el pròxim diumenge 27 de setembre la prova en línia de 233 en 4 quilòmetres. Enric Mas liderarà l'equip espanyol junt a Juan Ayuso per lluitar per les medalles. En futbol, el Real Mallorca situa tercer a la classificació després de la cinquena jornada de Lliga i la plantilla gaudeix avui de descans i Eivissa s'ha presentat avui al partit internacional sub-21 entre Espanya i Romania, classificatori pel Campionat d'Europa que es disputarà el dimarts 6 d'octubre a l'estadi de Can Misses.
1: I darrer dia d'estabilitat pel que fa al temps, a l'espera que s'activin demà novament els avisos per pluja i tempestes a bona part de Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina.
1: Que ens espera per demà aquestes precipitacions també acompanyades de tempesta, no?
7: Sí, obrim un nou període d'inestabilitat, com a mínim ens acompanyarà fins divendres hora baixa. Temps insegur que començarà demà hora baixa a punts d'interior i migjorn de Mallorca. En aquestes bandes és probable que cresquin núvols d'evolució al llarg de les hores centrals del dia, sobretot al capvespre, amb possibilitat de ruixats que ja poden ser localment forts i ja...

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls et munten una taula, si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix, cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada. I els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ull.

muchísimo. Y no sé por qué me gustan tanto las historias.

Sí.

0: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
1: I ai, quin mal,
0: diu l'Armengol.
1: Castoll de poll.
0: Els seus companys per carretera, muntant un pollo de primera. I ella la mina.